0: 8:44 de la mañana, 5:44 en Canarias. No me sé muy bien cómo es esto. ¿Cada vez amanece antes o más tarde? Esto es un atraco. Nacho Palomo, buenos días.
1: Buenos días, Sergio. Pues si el día de San Juan fue el día más largo,
0: ¿sí?
1: Yo creo que ahora ya...
0: Es que se van acortando por atrás,
1: si no,
0: yo
1: si
0: creo,
1: no lo
0: días,
1: sabemos,
0: ¿no?
1: Si no lo sabemos seguro, no lo digamos.
0: Pero vamos a
1: mañana
0: arriesgar.
1: Respondemos.
0: Vale, venga, ahí lo dejamos. Esto es cliffhanger, ¿lo llaman, no? No sé.
1: Sí,
0: bueno,
1: sí,
0: un
1: sí.
0: Ganchito para que mañana tengan que volver a poner el hoy por hoy si quieren saber a qué hora amanece.
1: Que luego si no salimos en la UBI.
0: Bueno, pues vamos allá. En cualquier caso, sea antes o después, siempre amanece. Y en el hoy por hoy, cada mañana amanecemos siempre en tres lugares de España. Esta mañana, además, vamos a amanecer con brevedad, Nacho.
1: Pues mira, sí, son tres municipios que tienen solo tres letras en su nombre. En la provincia de Alicante, en el municipio de Ibi, amanece a las 6:47, en apenas dos minutos, mínimas de 21, máximas de 32. En Foz, Lugo, amanece a las 7:05, mínimas de 16, máximas de 22. Y en CEA, Orense, amanece a las 7:11, mínimas de 15 y máximas de 29 grados.
0: Bueno, pues amanezcan ustedes así con esta brevedad, en Ibi o en Foz, o amanezcan, qué sé yo, me lo invento, en Villarrubio de los Morenos de Arriba, no importa cuán largo o corto sea el nombre de su pueblo, amanezcan siempre en el hoy por hoy y amanezcan con nosotros contándonos cómo se levantan, qué han hecho últimamente. Incluso había alguno ahí de un concierto, ¿no? Hay como, bueno, diferentes posibilidades de amanecer, todas tienen cabida en este momento del hoy por hoy y todas nos las pueden enviar al 638-313466. Repetimos, el 638-313466. ¿Y con quién amanecemos hoy?
1: Hoy vamos a escuchar desde Urdués, Huesca, a José Antonio.
2: Soy José Antonio y quiero enviar mi amanecer desde Urdués, de la provincia de Huesca.
0: Ahí está.
2: No sé a qué hora amanecerá, pero por lo menos aquí, 15 o 20 minutos después, no aparece el sol, puesto que es un pueblo que está rodeado de montañas. Es un pueblo pequeñito que en invierno pues habrá unos 30 habitantes, más o menos. Ahora en verano a lo mejor se duplica. Bueno, también es un pueblo pequeño que ni los políticos lo recuerdan para hacer un mitin con los líderes nacionales. En fin, pues que hagan lo que... Es pequeñito y os recomiendo que vengáis a verlo. Os gustará. Lo buscáis en cualquier motor de búsqueda y veréis qué vistas más bonitas. Buenos días y que tengáis un buen día.
0: Pues buenos días, José Antonio. Efectivamente, también en los pueblos de 30 habitantes amanece siempre, todos los días. Nos acordemos más o menos de ellos y, de hecho, además, me atrevería a decir que son incluso amaneceres más bonitos, esos que se hacen ahí en la intimidad de un pequeño pueblo. Vamos con el mapa de sonidos. Hace solo unas horas que miles de neoyorquinos y de turistas han disfrutado de una puesta de sol conocida como el Manhattan Henge.
1: Sí, así se conoce este fenómeno que hoy ocurre cuando el sol se pone coincidiendo con la cuadrícula de las calles de Nueva York, es decir, justo entre los rascacielos de las calles de esa ciudad, lo que nos deja una de sus imágenes más famosas.
3: The best viewing spots are along major cross-town streets like 14th, 23rd, 34th, 42nd and 57th.
1: Aquí la televisión de Nueva York explicando cuáles son las calles donde precisamente se puede observar este fenómeno de manera más bonita. Bueno, ocurre dos veces al año en este 2026. El último ha pasado hace unas horas, justo esa coincidencia, esa puesta de sol. El problema... es que son miles de personas las que quieren tomar una imagen con su móvil en este momento que dura apenas segundos, provocando pues auténticas aglomeraciones, Sergio, en los cruces, ¿sí?, de estas principales calles desde donde es su visión ideal. Este evento es relativamente joven, no evidentemente la puesta de sol, pero sí,
0: sí, esto
1: sí
0: muy
1: hay momentos
0: no es.
1: De que vayan pues miles de personas que se encuentran en la ciudad de Manhattan, porque lo graban con el móvil. En realidad se dio a conocer en los 90, este fenómeno se popularizó, pero claro, no ha sido hasta los últimos años, con las llegadas de los móviles y también de las redes sociales, que se ha masificado como otros tantos eventos que ocurren al lugar del mundo, sí, incluso lugares con encanto.
0: Nos quedamos en Nueva York, un verano en Nueva York, porque aquella famosa pareja de escaladores que se hubieron el Empire State para declararse su amor. Aquellos presos del amor han hablado por primera vez desde lo ocurrido, que recordarán que al bajar les detuvieron.
1: Ocurrió el 1 de julio con todo el mundo mirando atónito aquella escena.
4: This is crazy.
1: Ha sido incrédulo. Estaban los periodistas que en directo estaban contando lo que estaba ocurriendo. Bueno, la pareja rusa fue detenida, pasó una noche en el calabozo. Ahora ya están en libertad condicional antes de comparecer ante la justicia por los cargos a los que se enfrentan. En su perfil de Instagram han hablado por primera vez desde entonces.
5: Just to let you know, everything is okay on our side. We're good.
1: Simplemente para agradecer el apoyo recibido, ya han anunciado que pronto van a publicitar un proyecto especial en la ciudad de Nueva York, así que nos podemos imaginar que quizás hayan grabado aquella escalada a la antena del Empire State.
0: Qué difícil nos lo ponen, ¿eh? A cualquier hora que quiera hacer una muestra de amor, que tiene que escalar, que me pillen a mí ahí. Gracias, Nacho, hasta luego.
1: Hasta luego.
6: Hoy por hoy, Cataluña. Gisela Rodríguez.
7: Bon dia, és dilluns, és 13 de juliol. Els bombers han treballat tota la nit per intentar estabilitzar l'incendi d'Aiguamúrcies, el tercer en menys d'una setmana, i això preocupa els veïns.
8: Preocupats perquè ja no és l'incendi, sinó és el tercer incendi en aquesta setmana que hem tingut, perquè és molt estrany, mereix avui, un dia com avui, no?, que amb les temperatures més baixes, hi havia més humitat, que hi hagi hagut aquest incendi.
7: Això és el que deia l'alcalde Òscar Cendra, de moment ja ha calcinat més d'un centenar d'hectàrees. Ara anirem cap allà, però abans... Abans el temps torna a fer calor, avui tornarà a lluir el sol, però poden haver-hi bandes de núvols. També molta calitja provocada per la pols en suspensió. Termòmetre que va cap amunt i a ponent, novament, podrien arribar-se als 39 graus. Pel que fa al trànsit, tallada ara mateix la P2 a Montblanc per l'incendi d'un vehicle i el transport públic normalitat. L'incendi d'Aiguamúrcia continua cremant. El primer que fem ara és anar cap a aquesta localitat, al centre de comandament. Allà hi ha l'Eva Hidalgo. Eva, què tal? Bon dia.
9: Bon dia. Més d'una vuitantena de dotacions han treballat durant tota la nit per tancar el perímetre d'un foc que ja ha cremat 114 hectàrees i té un potencial de 2.000. La prioritat és el flanc esquerre per evitar que arribi al fons d'un barranc i agafi velocitat cap a nuclis disseminats. El dret es vol ancorar a les pistes. Oriol Corbella és inspector dels bombers.
10: És una zona també que és abrupta, que cal fer molta feina tirant mànegues. El personal també, doncs, ja ha treballat moltes hores i ha de seguir i seguirem durant tota la nit. El podrem donar per estabilitzat quan tinguem la seguretat de que aquests flancs no poden obrir per fer noves carreres en direcció a les zones aquestes urbanes que tenim confinades.
9: Continuen confinades des d'ahir a la tarda 2.500 persones de 5 municipis diferents. La carretera T244 entre Querol i Aiguamúrcia està tallada. Els Mossos, conjuntament amb els agents rurals, estan investigant les causes de l'origen d'aquest foc al municipi d'Aiguamúrcia. Estan desconcertats per 3 incendis en menys de 5 dies.
7: Gràcies, Eva. Amb el canvi climàtic i les elevades temperatures, els incendis, ho hem vist aquests dies, són cada cop més freqüents. Davant d'això, Collserola prova un sistema utilitzat a l'Amazònia per prevenir-los. El Parc Natural està assajant una prova pilot, un sistema de vigilància basat en intel·ligència artificial per detectar incendis de manera precoç. Gemma Alegrí.
11: L'objectiu del sistema és doble. D'una banda, reforçar la prevenció d'incendis, de l'altra, accelerar la resposta davant de possibles focs. A Collserola s'han instal·lat 2 càmeres en 2 punts del parc que detecten possibles columnes de fum i alerten els equips de vigilància a través d'una tecnologia brasilera basada en intel·ligència artificial que fa anys que s'utilitza a l'Amazònia.
12: El que es proposa aquest sistema és l'utilització de l'intel·ligència artificial en la detecció de falses columnes o la precisió que pot tenir en la ubicació dels punts o la monitorització de l'evolució dels incendis a partir de les característiques del territori.
11: Raimon Roba és el director gerent del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.
7: I una menor de 9 anys ha mort als gorgs de la Fontcal del municipi de Gandesa a causa d'un despreniment de roques. L'accident també ha ferit una dona de 24 anys que està hospitalitzada en estat greu. Àlex Calatrava, bon dia.
13: Bon dia, Gisela. Els bombers han rebut l'avís de l'accident a les 5:20 de la tarda d'aquest diumenge. Fins a la zona s'hi han desplaçat un helicòpter del grup d'actuacions especial muntanya i un del SEM amb 3 dotacions terrestres, però no han pogut salvar la vida de la menor. La jove ferida ha estat traslladada a l'Hospital Universitari de Tarragona, Joan 23.
7: I dues persones han perdut la vida aquest cap de setmana a les platges catalanes.
13: A Castelló d'Empúries, un home francès de 54 anys ha mort ofegat a la platja aquest diumenge. En el moment de l'incident hi havia vigilància i un jove la bandera groga. Mentrestant, a Badalona, una dona de 71 anys va morir després de patir un atac de cor a la platja del Coco. La dona es va començar a trobar malament en el moment d'arribar a la sorra. Tant els socorristes com el sistema d'emergències mèdiques van intentar reanimar-la, però no van poder fer res per salvar-li la vida.
7: Doncs ja són 11 les persones mortes a les platges catalanes des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. Però és que a Llagostera hi ha una dona de 79 anys que va morir ofegada, en aquest cas però en una piscina privada dissabte a la tarda.
13: Una veïna va donar l'avís als serveis d'emergència en veure el cos de la dona surant a la piscina. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar efectius d'emergències dels Mossos i de la policia, però no van poder fer res per salvar-la. De moment, la mort s'ha certificat com a biològica i els Mossos han descartat que es tracti d'una mort violenta. L'autòpsia n'haurà de determinar les causes exactes.
7: I continua el pols entre els docents i el Departament d'Educació. Des de l'Assemblea Educativa ja han avisat que faran vaga el primer dia de curs, el 8 de setembre, mentre que el govern assegura que s'està reunint amb professionals del sector per escoltar les seves demandes. Laia Massaguer.
14: La consellera d'Educació, Esther Niubó, confia en reduir el malestar entre la comunitat educativa després d'haver-se reunit amb un centenar de direccions de centres i professionals del sector des que va acabar el curs.
15: L'objectiu és poder rebaixar aquest malestar que, com deia abans, doncs constatem que hi ha a les aules i, al final, també reconduir, refer la confiança, no?, que aquest curs escolar es pot haver perdut. Nosaltres la voluntat hi és tota.
14: Malgrat aquestes trobades, l'Assemblea Educativa ha anunciat una nova jornada de vaga coincidint amb el primer dia del curs. Mònica Rodrigo és la portaveu.
16: No s'ha escoltat les demandes que tot el sistema educatiu, des del 0-3 fins a cicles formatius, tots els nivells, no s'estan escoltant.
14: La previsió de la conselleria és continuar amb les reunions entre aquest mateix mes i el setembre.
7: Entre les protestes del professorat, les sortides i colònies que realitzen per voluntat pròpia sense compensació econòmica. Davant d'això, ja hi ha més de 800 escoles i instituts que s'han sumat a una campanya per deixar de fer aquestes activitats i aquesta iniciativa ha tingut un dur impacte en el sector del lleure.
13: La patronal del sector demana al govern que regularitzi les sortides i colònies escolars i que ajudi al sector davant el boicot d'escoles i instituts.
7: En té més detalls l'Elia Pijuan.
17: Les empreses demanen que es clarifiquin les condicions i les compensacions que han de rebre les persones que acompanyen els menors en aquestes sortides i que es diferenciï entre sortides pedagògiques i viatges de final de curs, que tenen una finalitat més lúdica. El gerent de Sallec, Pep Montes, diu que fa més de 15 anys que reclamen aquesta regulació que ara es fa indispensable.
18: És una de les coses que nosaltres reclamem al Departament d'Educació, no d'ara, sinó des de fa ja molts anys, que regulin d'una manera adequada les colònies escolars i retribuir justament a tothom que hi participa.
17: Tot i que algunes famílies han consultat a les empreses si podien assumir elles la contractació de les colònies, les empreses creuen que no és una bona solució perquè exclouria els centres més vulnerables. Des del govern confirmen que durant les últimes setmanes hi ha hagut reunions amb Educació, Joventut, Treball i les empreses per a buscar solucions.
7: I els immigrants que viuen a Catalunya utilitzen menys els serveis de salut que la població autòctona.
19: La població migrada que arriba a Catalunya és molt més jove, té una mitjana de 10 anys menys de diferència. I, per tant, és una població més jove, que ja hem vist que té menys patologies i que fa menys ús dels recursos sanitaris.
7: És Marta Torres, tècnica de l'Observatori de les Desigualtats en Salut, l'organisme que depèn de la Conselleria, i una de les autores de l'informe que conclou que en la seva etapa adulta les persones migrants residents a Catalunya van menys al metge que la població local.
13: Els immigrants pateixen un 25% menys insuficiència cardíaca, un 20% menys dels càncers més prevalents, colorectal, mama i pulmó, i un 15% menys de malaltia renal crònica. El 74% de les principals malalties de la nostra societat afecten més a la població autòctona que a la migrada. L'informe estableix que l'últim any el 63% de les persones procedents de països del PIB amb PIB baix han consultat l'atenció primària i han tingut una mitjana inferior a les 4 visites. Si mirem la població local, hi ha anat el 72% amb una mitjana superior a les 5 visites.
7: L'edat és un dels motius que fa que els immigrants més joves no vagin tant al metge com els ciutadans del país més grans, però aquest no és l'únic. També intervenen altres factors. Susana Ruiz.
20: Per exemple, que de vegades troben barreres culturals o que molts immigrants treballen en feines precàries i no els donen permís per anar al metge. Sigui quina sigui la raó, Etel Sequeira, experta en migració i salut de la Canfic, demana més formació pels professionals.
21: Igual que la tenim amb fragilitat o amb eutanàsia o amb moltes realitats socials que han anat passant, no? La població ha envellit i, per tant, nosaltres ens hem anat formant amb fragilitat, amb vulnerabilitat. La migració és una realitat que està aquí, que la maneguem, que la podem manegar bé quines persones necessitem formació.
20: El que necessiten aquestes persones és sentir-se compreses i ben ateses, diu l'Etel, que és metgessa de família des de fa 27 anys.
7: I el Festival Internacional de Cors d'Europa, Cantat Júnior, ha donat el tret de sortida aquesta nit a Girona. 200 cantaires han interpretat cançons tradicionals catalanes. Durant tota aquesta setmana, la ciutat reunirà 1.200 infants de corals de fins a 12 països diferents.
13: És l'onzena edició del festival que torna a celebrar-se a Catalunya 20 anys després que l'acollís per primera vegada a Vic. Aquesta nit, a les escales de la Catedral de Girona, centenars de cantaires entre 10 i 16 anys han interpretat cançons tan populars com El cant dels ocells, El noi de la mare o Girona m'enamora. És un espectacle d'inauguració que ha estat dirigit per Jaume Sala, que vol ser un homenatge a la música en català.
7: I aquesta nit, al Palau de Pedralbes,

0: Actua a les nits d'Occident Zaz, l'artista francesa, amb pràcticament ja totes les entrades venudes. Així arribem a les 7. La informació continua a l'Hoy per Hoy.
1: Poco a poco va avanzando el día, este lunes 13 de julio. Ya son las 7, las 6 en Canarias.

0: Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
1: Bon dia, és dilluns, és 13 de juliol i Esquerra Republicana veu encarrilada la crisi amb Rufián i dona per fet que repetirà com a candidat al Congrés. És la principal notícia d'aquesta jornada, n'hi ha d'altres, però abans tres imprescindibles. I el primer d'ells és el temps. Torna a fer calor, avui tornarà a lluir el sol, però poden haver-hi bandes de núvols. També molta calitja provocada per la pols en suspensió i el termòmetre que va cap amunt. A Ponent, novament, s'arribaran als 39 graus. Pel que fa al trànsit, està tallada l'AP2 a Montblanc per l'incendi d'un vehicle i el transport públic normalitat. Esquerra Republicana veu encarrilada la crisi amb Rufián i, com dèiem, dona per fet que repetirà com a candidat al Congrés. La direcció creu que el seu portaveu ha rebaixat el pols sobre el front d'Esquerres durant les últimes setmanes i Esquerra ja assumeixen que serà el candidat del partit a les properes generals, Laura Pons.
2: Fonts properes a Oriol Junqueras asseguren a la SER que l'opció que marxés, que Rufián estripés el carnet d'Esquerra, mai ha estat sobre la taula de la direcció. No hi ha hagut pla B, afegeix una altra font que dona per fet que Rufián serà el seu candidat. Ho serà, això sí, argumenten diputats d'Esquerra al Congrés després d'un enorme desgast pel partit i del grup parlamentari per l'aposta de Rufián, la del Front Ampli, una estratègia que no agrada a Junqueras, encara que fons del partit asseguren que el president i el portaveu han pactat un tipus de pacte de no agressió perquè als dos els interessa que el tema no descarrili. Ho arreglaran, no hi haurà ruptura, afegeix una altra font, i és que encara que la sintonia personal entre Rufián i Junqueras s'ha desgastat amb el pas del temps, els seus respectius equips sí que treballen colze a colze i estan en contacte permanent. El context polític també ha obligat a acostar posicions, ja que Esquerra porta setmanes preparant-se per si Pedro Sánchez finalment avança les eleccions. A més, l'última enquesta del CEO també explica per què a Esquerra li interessa mantenir a Rufián com a candidat, ja que ocupa el tercer lloc del podi per ser president. El 7% dels encastats prefereix Rufián com a president de la Generalitat, mentre que el 5% prefereix a Oriol Junqueras.
1: Avui és el tercer dia d'onada de calor, la tercera a Catalunya des de principis d'estiu. La previsió és que el pic màxim arribi dimecres. Per això Protecció Civil manté activada l'alerta Procicat per calor, Pau Puig.
3: Protecció Civil demana als ajuntaments que prevegin llocs frescos o sales amb aire condicionat i vigilin els col·lectius vulnerables, les persones majors de 75 anys que viuen soles, les persones amb discapacitat i malalties cròniques i aquelles que hagin de treballar a l'aire lliure. A més, recorda que durant aquests dies s'ha de beure aigua, evitar sortir al carrer a ple sol i mantenir pisos i cases el més frescos possible. Per la seva banda, els bombers han reforçat l'operatiu arreu de Catalunya, ja que el risc és de 5 sobre 6 al centre del país, al sud de Lleida i a les Terres de l'Ebre.
1: Doncs ho dèiem des de primera hora que continua actiu aquest incendi a Aiguamúrcia, ens ho explicava l'Eva Hidalgo, però és que hi ha novetats, així que Eva, tornem amb tu, què està passant?
4: Doncs Protecció Civil ha ordenat fa pocs minuts l'evacuació dels ranxos de Bonany i algunes zones amb masies aïllades del municipi de Querol. No hi ha perill imminent pel foc i es demana que les persones surtin de manera ordenada i es dirigeixin cap al casal de Vila-rodona. El retorn està previst al vespre. Recordem que continuen confinades 2.500 persones de 5 municipis a banda d'aquesta evacuació de fa molt pocs minuts. Els bombers continuen treballant per tancar el perímetre d'un foc que ja ha cremat 114 hectàrees, segons el darrer balanç, i té un potencial de 2.000.
1: Gràcies, Eva. Qualsevol cosa ja saps, ens pots demanar pas. I en l'última setmana els bombers han treballat en diversos incendis simultanis, ho hem anat explicant aquí a l'Oi por Oi, davant d'aquest escenari, cada vegada més freqüent. Fa 4 anys va canviar la manera de treballar. Des d'aleshores, quan es declara un gran incendi, els bombers destinen de seguida recursos als focs menors per impedir que es descontrolin i agreugin la situació. Àlex Calatrava, bon dia.
5: Bon dia, Gisela. Des del 2022 els bombers prioritzen els recursos disponibles per poder donar resposta als focs a mesura que es van declarant. Claudi Gallardo és inspector dels bombers de la Generalitat en declaracions a SER Catalunya.
6: Quan tu ja tens un gran incendi forestal o un incendi ja que la capacitat d'extinció és molt limitada, per tant ja tenim clar que es farà gran, d'alguna manera aquell ja és gran, però no ens interessa tenir 3 de grans perquè ens tanquen. Llavors, doncs, a partir d'aquell moment, els que surtin, els ataquem de forma molt contundent.
5: Segons l'inspector, la principal dificultat dels incendis són les altes temperatures que compliquen les tasques d'extinció. Els bombers recorden que, a més dels incendis forestals, han d'atendre altres emergències com accidents de trànsit o rescats de muntanya.
1: I aquest cap de setmana ha estat de nou un cap de setmana tràgic a les carreteres catalanes, amb dues víctimes mortals. A Castellar del Vallès, un noi de 16 anys ha perdut la vida.
5: Per causes que continuen investigant-se, un cotxe amb 4 passatgers va sortir de la via i va impactar

0: está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostabal, la coffee table de dos alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el lineup ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio, IKEA sueña sin medida.
1: De l'asseguradora i que es garanteixin compensacions per les pèrdues que els està provocant tenir els negocis tancats.
2: Els comerciants de la zona afectada demanen que es tingui en compte la seva situació i que si els seus locals estan en bon estat puguin reobrir abans que els veïns tornin a casa seva. Dimarts hi ha prevista una reunió on esperen que l'asseguradora comparegui i els doni garantia sobre el cobrament per compensar les pèrdues que estan tenint amb els comerços tancats. Lamenten, però, que sense una data definitiva de reobertura o documentació oficial que acrediti que els negocis han estat afectats no poden iniciar els tràmits.
1: I continua el pols entre els docents i el Departament d'Educació. Des de l'Assemblea Educativa ja han avisat que faran vaga el primer dia de curs, el 8 de setembre, mentre que el govern assegura que s'està reunint amb els professionals del sector per escoltar les seves demandes. Laia Massaguer.
3: La consellera d'Educació, Esther Niubó, confia en reduir el malestar entre la comunitat educativa després d'haver-se reunit amb un centenar de direccions de centres i professionals del sector des que va acabar el curs.
4: L'objectiu és poder rebaixar aquest malestar, que, com deia abans, doncs constatem que hi ha les aules i al final també reconduir, refer la confiança, no?, que aquest curs escolar es pot haver perdut. Nosaltres la voluntat hi és tota.
3: Malgrat aquestes trobades, l'Assemblea Educativa ha anunciat una nova jornada de vaga coincidint amb el primer dia del curs. Mònica Rodrigo és la portaveu.
5: No s'ha escoltat les demandes que tot el sistema educatiu, des del 0-3 fins a cicles formatius, tots els nivells, no s'estan escoltant.
3: La previsió de la conselleria és continuar amb les reunions entre aquest mateix mes i el setembre.
1: D'aquí a un mes, una mica menys, el 12 d'agost, en ple dia, es farà de nit al sud de Catalunya, on es produirà un eclipsi total de sol. Fa més d'un segle que no n'hi ha cap. Davant l'excepcionalitat, en ciutats com Tarragona, aquests dies s'estan fent observacions per avançar com serà aquest fenomen. Gemma Alegrí.
6: L'últim eclipsi total a Catalunya va ser fa 121 anys, el 1905. Des de llavors, no n'hi ha hagut cap. El del pròxim 12 d'agost serà visible a tot Catalunya, tot i que només serà total al sud del país, especialment al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i les zones de Lleida. El doctor en astrofísica Manel Sant Romà en destaca l'excepcionalitat.
7: Només passa una vegada típicament cada 300 anys. Per tant, si un no es belluga, i bellugar-se vol dir rascar-se la butxaca, i va a buscar-los, a caçar-los, que se'n diu els eclipses, doncs un no els veu, els eclipses. Els parcials són més habituals, perquè n'hi ha més, diguem-ne. No?
6: Per aquest motiu, la Generalitat ha habilitat una vintena de punts on es podrà observar.
1: I avui, Àlex, què celebrem?
2: Doncs que CERT Catalunya estrena avui la programació d'estiu. A partir d'aquest dilluns, aquesta emissora ofereix tots els programes de la casa en versió estiu amb una estrena inclosa. Als matins, com és habitual, l'oferta és doble. A CERT Catalunya, Laura Estrada agafa les regnes de l'Aquí Catalunya cada matí de 8 a 10 i a la CERT l'equip d'informatius conduirà l'Oi por Oi Catalunya. Al migdia, què t'hi jugues amb Elena de Diego i Joan Tejedor? I a partir de la 1, la novetat, la treva amb Amparo Pérez, Aitana Romà i Uri Mora per oferir-nos un moment de desconnexió. A les 2, hora 14, amb els companys informatius. A les 3, llapis a memòria.
1: I a les 7, amb els companys del balcó, la Laura Polo del Fó. D'aquí una estona desgranarem més detalls d'aquesta programació d'estiu. Arribem a 7:45.
8: Les 7 i media, les 6 i media en Canàries.
9: Hoy por hoy, con Pedro Blanco.
8: Si se suma a esta hora a Hoy por Hoy, tiene que saber que en el incendio de Los Gallardos hay ya 13 personas fallecidas. La última ha sido una mujer británica de 93 años que murió anoche en el hospital como consecuencia de las quemaduras que sufría. Hay además, de momento, 8 denuncias por desaparición. Los bomberos trabajan en las tareas de extinción del incendio que se encuentra estabilizado desde ayer y que ha quemado 7.000 hectáreas de terreno. Almería, Javier Romero, buenos días.
10: Sí, ¿qué tal, Pedro? Buenos días. Hay que destacar que hay una nueva paciente, una paciente británica de 93 años y con patologías previas que permanece ingresada en estado crítico en la UCI. Permanecía. De momento son 3 los ingresados en Torre Cárdenas, 4 en estado muy grave en la unidad de quemados intensivos en Sevilla. La Guardia Civil ha recibido 10 denuncias por desaparecidos de personas, 2 más que el sábado, mientras todavía hay 23 ciudadanos y localizados temporalmente por sus familiares. Comienza, decía ayer el presidente andaluz.

0: Encara que la sintonia personal entre Rufián i Junqueras s'ha desgastat amb el pas del temps, els seus respectius equips sí que treballen colze a colze i estan en contacte permanent. El context polític també ha obligat a acostar posicions, ja que Esquerra porta setmanes preparant-se per si Pedro Sánchez finalment avança les eleccions. A més, l'última enquesta del CEO també explica per què a Esquerra li interessa mantenir a Rufián com a candidat, ja que ocupa el tercer lloc del podi per ser president. El 7% dels enquestats prefereix Rufián com a president de la Generalitat, mentre que el 5% prefereix a Oriol Junqueras.
1: Arribats a aquest punt, donem un cop d'ull a què diuen els diaris.
2: Doncs la portada del periòdico diu: la calor porta les empreses a avançar horaris i refrigerar les fàbriques. També destaca que els robatoris al transport públic de Barcelona cauen en un 40% per la pressió policial. El diari ara posa el focus en l'infrafinançament a Catalunya amb el titular: l'Estat presta 500.000 milions d'euros extra en 14 anys a les comunitats. En concret, en el cas català, són 32 de cada 100 euros. La Vanguardia obre l'edició d'avui amb els 5 nous nuclis confinats a l'incendi a l'Aiguamúrcia i el País destaca que el 40% de les ocupacions il·legals a Espanya es donen aquí a Catalunya.
1: 8:28.
3: Les campiones van començar al pati i ara em toca a mi. Compra Bacus i han portat la primera pilota oficial del Barça femení. Només a Bacus.
4: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Hoy por hoy, Catalunya.
1: I Ser Catalunya estrena avui la programació d'estiu. A partir d'aquest dilluns, aquesta emissora ofereix tots els programes de la casa en versió estiu, amb una estrena inclosa.
2: Els matins, com és habitual, l'oferta és doble. A Ser Catalunya, Laura Estrada agafa les regnes de l'equip Catalunya cada matí de 8 a 10 i a la Ser, l'equip d'informatius conduirà l'Hoy por Hoy Catalunya. Al migdia, aquest hi jugues amb Elena de Diego i Joan Tejedor i a partir de la 1, la novetat, la treva, amb Amparo Pérez, Aitana Romà i Yuri Mora per oferir-nos un moment de desconnexió. A les 2, hora 14, amb els companys informatius, a les 3, llapis a memòria i a les 7, obrirem el balcó d'estiu amb Laura Polo Dalfó. A 9:15, la graderia amb la redacció d'esports i els caps de setmana tot és comèdia, de 12 a 1 amb Clàudia Arcarons.
6: Perquè els dies se'n van. No he perdut el riu del meu poble.
1: Programació d'estiu i cançó també d'estiu, aquesta cara de cul, aquesta versió que fan la Jules i la Naina.
6: He guanyat tot el que m'estima, la sort de
1: i nosaltres, que també continuarem aquí a partir d'aquesta hora l'anàlisi de l'actualitat en la doble programació, l'Aquí Catalunya, Ser Catalunya, l'Hoy por Hoy a la cadena Ser.
7: En la cadena Ser, Hoy por Hoy, con Pedro Blanco.
8: Las 8:30, las 7:30 en Canarias.
9: CaixaBank patrocina este espacio.
8: Es tiempo del abierto en Hoy por Hoy, por lo tanto, tiempo para el análisis, la reflexión, la opinión en la mañana de la radio. Hoy nos acompañan Cristina de la Hoz. Cristina, bienvenida.
10: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
8: Gonzalo Velasco. Hola, Gonzalo.
11: Hola, Pedro, ¿qué tal?
8: Y Antón Losada. Hola, Antón.
12: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
8: Dile que has encontrado. Que la has encontrado.
12: Bueno, tengo algo parecido, pero todavía no estoy seguro.
8: La gente dice, ¿de qué están hablando?
12: Dame tiempo.
8: ¿De qué están hablando? De la clarividencia.
12: De la clarividencia.
8: Que a las 8:10 la estaba buscando Antón ahí, entre el café, la tostada y las legañas.
12: Es raro, antes de las 9 es raro que me la encuentre, ya te lo aviso.
8: Bueno, llegará, llegará. Venga, vamos en primer lugar a fijarnos en la situación que se está viviendo hoy en Bédar, en el entorno de los Gallardos, en Almería, en la zona del incendio que les contábamos el viernes pasado en esa edición especial de Hoy por Hoy. Allí tenemos a un compañero de la SER, a Javier Ruiz Martínez. Javier, muy buenos días.
13: Hola, de nuevo, buenos días.
8: Estás en Bédar, desde allí, desde primera hora de la mañana, nos estás contando lo que se ve cuando uno mira al horizonte, pero también nos estás trasladando las historias que has ido conociendo. Por ejemplo, la de una mujer de 80 años, es la historia de una mujer en medio de las llamas, una historia que nos deja claro lo rápido, lo rapidísimo que se movió ese fuego alimentado por el esparto, por el viento, por el calor, en fin. La protagonista es una vecina de la población de Serena, en Bédar, pertenece a Bédar, que perdió el contacto con su madre en cuestión de minutos.
10: Sí, se llama Cali, estaba en el trabajo en Mojácar.
11: Pregunté a una vecina de Serena, me dijo, no, no hay nada.

0: 2026-2027 del Barça, amb el tercer any del tècnic Hansi Flick al front, ha començat aquest matí a la ciutat esportiva Joan Gamper, amb les pertinents proves mèdiques i les retrobades de l'entrenador alemany amb els seus jugadors. Allà hi ha estat el Nil Solà. Nil, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, què tal, Helena? Molt bon dia.
0: Encara sense els 10 mundialistes, però ja comença a rodar aquest tercer projecte de Flick al Barça.
1: Sí, sense els 10 mundialistes i precisament amb 10 futbolistes del primer equip arrencat avui aquestes proves mèdiques. El primer en arribar, Hansi Flick, a les 7 i 9 del matí entrava per la porta de la ciutat esportiva. L'últim en fer-ho ha estat Fermín, a 4 minuts de l'hora límit, a les 8:56 del primer equip. Ter Stegen, Chesney, Balde, Christensen, Fermín, Casador, Gerard Martín, Bernal, a més de dos futbolistes que pràcticament es poden comptar al primer equip, tot i no tenir dorsal, Héctor Ford i Rooney Bargi, alguns dels habituals del filial, com Jofre, Álvaro Cortés, Tommy Marquès, el fill de Kluivert, Shane Kluivert, i també altres que s'han de resoldre el seu futur, com Aaron Yacobashvili, i dos jugadors, Xavi Espark, recent campió amb la sub-19 d'Espanya a l'Europeu, que ha retallat les vacances, i també Hamza Abdelkarim, aquest davanter d'Egipte, que tantes expectatives hi ha, que explicaven el mes de maig al Quedi Jues que tenia opcions de fer la pretemporada però que s'havia de veure com es gestionaria amb el tema mundial. Finalment va caure contra Argentina fa només 4 dies i avui l'hem vist arribar, això sí, a la part de darrere d'un cotxe per posar-se ja a les ordres de Hansi Flick.
2: A quina hora has dit que ha arribat, Flick?
1: 7:09.
2: 7:09.
1: Jo no hi era.
2: Tu aquestes hores encara no, eh?
1: Jo no hi era, estava de camí, m'ho han hagut de dir. L'últim
2: Fermín,
1: bueno, estava a punt d'agafar el transport per venir cap aquí. Avui, bueno, però tocava bueno, estar aviat a la ciutat esportiva. No m'esperava Hansi Flick tan aviat.
0: Teniu les imatges, del dia del Nil a la ciutat esportiva amb aquest primer dia del Barça de la 2026-2027 a totes les xarxes del que t'hi jugues, deies, Nil.
1: Sí, deia això, que Fermín, també l'últim en arribar, un Fermín que ja trota, ja corre sobre la gespa, està fent treball específic. La idea és que arribi pel primer partit de Lliga la setmana que s'ha pogut guanyar,
0: que ara ja sabem, exacte, que ja no serà el cap de setmana del 15-16 sinó el següent,
1: el del 22-23. Això fa que guanyi una setmana Fermín. En principi hi hauria d'anar a la gira. Qui també s'ha passat per la ciutat esportiva fa només uns minuts és Ronald Araujo. Té vacances fins al dia 20, però ha volgut estar avui a la ciutat esportiva. Recordem que no ha jugat cap minut en el Mundial perquè va tenir una lesió al bessó. Ha passat per poder-se fer una mica una revisió. Està tot en perfectes condicions, ens expliquen des del seu entorn. Tornarà a fer una setmana de vacances i el 20 tornarà dilluns que ve amb l'equip. Per tant, un dels mundialistes que ha d'estar a l'estaix d'Anglaterra, com també hi hauria de ser Frenkie de Jong.
0: És el primer dia de retrobades, abraçades, avui revisions mèdiques, demà el primer entrenament, Nil, i han d'arribar les primeres decisions per part del cos tècnic de Flick.
1: Sí, ens escoltava, parlàvem just fa una setmana amb Marc Casador en el seu campus d'estiu, ens deia que les idees després d'aquesta trobada que van tenir a final de temporada estaven clares. Ara que s'han tornat a veure les cares, doncs s'han d'acabar de prendre decisions, n'hi ha moltes per prendre, com per exemple la sortida de Marc-André Ter Stegen, que acaba de tancar la seva sessió a l'Ajax. Pel que m'expliquen, l'Ajax ja li va bé aquesta revisió mèdica que feia avui amb el Barça, perquè evidentment un dels dubtes que hi ha al voltant de Ter Stegen és el que ha passat amb la seva salut amb els seus problemes físics als últims mesos. No hi ha d'haver cap impediment, aquesta sessió s'hauria de poder tancar. El cas, parlant de la porteria d'Aaron Yacobashvili, que ha de marxar, en principi també s'ha dit, i casos com per exemple el d'Héctor Foro, Xavi Espar, no hi ha lloc pels dos a la primera plantilla. Més enllà, evidentment, del que passarà amb Marc Casador, com deia, en principi ha de sortir, seria una sorpresa que no ho fes, i també altres com el de Rooney Bargi, que sense cap mena dubte amb l'arribada de Adeyemi, aquí ja que estem s'espera entre dimecres i dijous, hauria d'obrir-li també les portes de sortida.
0: Doncs ja ho veieu, setmana de molts moviments al Barça, i per si fos poc aquesta matinada, el president Joan Laporta ha arribat a Dallas, allà veurà l'Espanya-França de demà, i des dels Estats Units ha confirmat que Karim Adeyemi es convertirà en el segon fitxatge d'aquest estiu i que, malgrat les arribades, per reforçar la davantera, Rafinha es quedarà al Barça. Aquest és un extracte de les paraules de Joan Laporta al micròfon del Santi Ovalle i de la resta de companys desplaçats al Mundial.
3: ¿Qué espera del partido contra Francia? Que ganen los españoles, que ganen los del Barça, ¿eh?
4: Sí, vengo a apoyar a la selección española contra Francia. Será un partido complicado. Pienso que, bueno, es el momento de ahora de estar y dar apoyo. Tenemos, es verdad, en la selección tenemos muchos jugadores del Barça que seguro que si pasan a la final estarán muy contentos. Me sabe mal por Jules, porque está en Francia. Y luego, por el otro lado, tenemos a Gordon en Inglaterra, o sea que, bueno, tenemos una buena representación.
5: Pero bueno, aquí lo que vengo es eso, a apoyar a la selección española.
6: ¿Cómo está la Jana Gordon?
5: Molt bé, el veig molt ràpid, el veig que desborda, el veig que l'altre dia contra
6: Noruega.
5: Contra Noruega va fer el passe d'un dels gols que va fer el Bellingham, que va fer un parell de gols molt macos, però el passe del Gordon està molt bé.
7: ¿Qué le pareció ayer el picotazo de la araña de Julián Álvarez?
5: Bueno, a partir de las 3 de la madrugada, y la verdad es que, bueno, es un fumulazo.
7: ¿Confía en ficharle?
5: Bueno, esto ya se verá.
6: Presidente. ¿Pot ser que marxi Ferran?
5: Bueno, he llegit alguna cosa d'això, no tenim constància. El Ferran és jugador del Barça, és un d'aquests, em sembla, 14 jugadors que tenim aquí al Mundial, que estem encantats. El Ferran també ho està fent molt bé, cada cop que surt té perill, va veure que hi passa el Merino, que va estar la mar de bé. En fi, tenim uns grans jugadors que estan aquí al Mundial i sóc aquí també per això.
6: Presidente, Rafinha va seguir en el Barça l'any que viene?
5: Sí, tenemos, vamos, no tenemos ningún interés en que deje de jugar en el Barça, al revés. Rafinha es un jugador puntal en nuestro equipo. Sabéis que ahora con la incorporación de Gordon y de Adeyemi, veo que estamos reforzando mucho la delantera. Pero eso no quiere decir que nos vayamos a desprender de Rafinha, que es un jugador clave para nosotros. Precisamente la lástima fue la temporada pasada que Rafinha no pudiera estar a pleno rendimiento ese final de Liga y de Copa, o de Champions y de Copa que tuvimos, porque creo que los resultados hubieran sido distintos.
6: ¿Y Adeyemi, presidente?
5: ¿Perdona?
6: Adeyemi.
5: Bueno, muy ilusionados. Es un jugador que ya fa temps que ens agradava, fa temps que es un jugador perillós, molt ràpid. I a més, doncs, crec que ho ha portat d'una forma excel·lent el fitxatge a Deco. Ha fet una gran feina perquè ha sortit la notícia quan havia de sortir i bé, estem molt, molt satisfets.
6: El Mundial de Messi com l'està veient?
5: El Mundial? El de Messi?
6: De Messi, sí.
5: Extraordinari, perquè, vaja, em sembla que porta 8 gols. A més, gols d'una gran... alguns d'ells d'una gran qualitat. I és el seu talent, bé, s'imposa sempre, perquè penso que altres jugadors també importants en el món del futbol, però que ja tenen una edat, el no tenir el talent que té Leo, doncs se'ls nota més, no?, l'edat. Leo té un equip que està treballant molt bé, Argentina està jugant molt bé, treballa molt bé per ells, són un bloc molt consistent, molt compacte, i a més que tenen la sort de tenir el Leo allà al davant, que ara que li arriba una pilota l'enxufa.
6: El presidente dijo que el fichaje de Julián no era sine die, la conversación.
5: Sí, lo dije. Bueno, eso evidentemente, lo que no vamos a estar es aquí bailando la música de nadie. Vamos a marcar nosotros el ritmo, hemos hecho una oferta, esa oferta no es sine die, exacto, no es ilimitada. Y en su momento pues diremos hasta cuándo mantenemos vigente la oferta. Tal y como he dicho, la hemos hecho con la voluntad de fichar a un jugador que al entrenador y a la dirección técnica bueno, les gusta mucho. Creo que es un grandísimo jugador y bueno, mantenemos la oferta, a pesar de que es una oferta, ya te digo, de una cuantía muy importante. Pero bueno, no será ilimitada la vigencia de esta oferta.
6: ¿Y cómo es la relación con el Atlético ahora mismo? Porque ha habido todo ese
5: intercambio. Bueno, yo la última vez estoy hablando con Miguel Ángel Gil, fue muy, como siempre, hablamos muy claro y muy bien. Y yo entiendo que tenemos muy buena relación con ellos. Hubo al principio una confusión en cuanto a la oferta que hicimos. Se lo aclaré, entiendo. Nosotros no hemos presionado más, solo le dije que a partir del momento en que tengan una alternativa, pues que esta oferta estaba vigente y se quedó ahí. No ha evolucionado más allá de momento.
0: Ja hem escoltat a la porta, clar i directe, a Dallas, Santi Ovalle. Què tal? Molt bon dia.
8: Què tal, Helena? Bon dia.
0: Diu la porta que Santi, el Barça no ballarà la música de ningú. Un missatge clar cap a l'Atlético de Madrid. Què és el que hem d'esperar les properes setmanes, Santi, en clau Julián?
8: Doncs que el Barça ha parlat amb l'Atlético després dels tuits i l'incendi que va haver i vol dur aquest tema per la via de la discreció, convençut que pot convèncer l'Atlético que li vengui a Julián Álvarez. Sé que l'operació la portarà a la porta amb Gilmarín, perquè la relació entre direccions esportives d'Eco i Mateu és nula, no és bona. Tampoc és bona la relació entre Mateu i el club blaugrana, després de la seva sortida i de tots els capítols que l'han anat acompanyant, i haurà d'implicar-se Laporta amb Gilmarín a les més altes instàncies. Ja ho ha fet, com reconeixia ell mateix ahir quan va arribar a Dallas, i creuen al Barça que la relació està redreçada amb aquest canvi d'interlocutors, tot i que saben que no serà fàcil convèncer l'Atlético. Fons de l'Atlético mantenen la seva posició, el Barça i el Madrid no el venen, el jugador, i el club blaugrana volen deixar passar el Mundial i negociar amb discreció després del Mundial per tancar l'operació.
0: Doncs veurem si aquesta via més discreta amb la porta al comandament de les negociacions amb Gilmarín és més positiva que no la via que portàvem fins ara. Ja escolteu, diu el Santi, que l'Atlético manté que no es ven ni al Barça ni al Madrid. Us va sorprendre, Nil? Adrià Soldevila, què tal? Bon dia.
2: Què tal? Bon dia.
0: Aquest Laporta ja arribant a Dallas i entrant a rematar totes les pilotes que li tiraven?
2: No, sorprès no, perquè últimament Laporta està parlant molt sobre aquests temes. De fet, la seva presa de possessió ja va parlar obertament sobre Julián Álvarez, molt obertament sobre Julián Álvarez, l'oferta, les converses amb Gilmarín, etc. I no sorprèn aquest Laporta. De moment estem veient un Laporta que intenta explicar-nos les coses i això sempre és d'agrair.
1: Jo crec que és molt important el que explica el Santi, que és que la relació entre direccions esportives i entre Mateu Alemany i el Barça és molt i molt dolenta, i que la implicació directament de Laporta amb Miguel Ángel Gilmarín és el que pot donar que hi hagi alguna opció real de poder acabar fitxant a Julián Álvarez, perquè d'una altra manera no veig adequat ara mateix negociant amb Mateu Alemany. I des de Madrid continuen dient, ahir Talavera continuava dient a altes hores de la nit que ell veia impossible que o l'havien enganyat si el Barça acabava fitxant a Julián Atlético. Bueno, jo crec que farà bé la porta de fer-ho amb discreció, i aquestes paraules jo crec que al final també explica el que hi ha, i està bé que així sigui.
0: I redundant el que deia la porta, no? Rafinha es queda, Nil, ja ho havíem anat apuntant en aquests últims dies, però malgrat les arribades que tindrà, que s'estan produint, vaja, que a l'equip de Flick a la part de dalt, ell sí que compta amb Rafinha.
1: Sí, compta amb Rafinha pel que diu Laporta. Crec que la postura del club amb aquest tema és molt i molt clara. Va perfecte que Rafinha es quedi. Ara bé, si ve una oferta de 80 milions d'euros, jo crec que el Barça no posaria cap impediment, perquè si Rafinha l'acceptés, el que està totalment clar, Flick el vol. Rafinha és un jugador amb molt bon rendiment. Crec que el seu millor moment, el seu prime, com es diu ara, ja l'hem vist. I a mi els dubtes que em genera l'arribada de Iemi és que veig que algú ha de sortir, i no sé si amb Rooney Bargi en fas prou. Hi ha el tema de Ferran Torres, que aquest cap de setmana s'ha anat explicant l'interès del PSG. Crec que precisament el dia que parlàvem de Iemi ho vam posar aquí sobre la taula. És la mateixa situació, acaba el 2027, és o renovació o venda, i també ho vam explicar fa unes setmanes. Les pretensions econòmiques de Ferran per renovar pel Barça eren altes, i el Barça entén que per un futbolista que no és titular indiscutible, aquestes pretensions és complicat d'arribar-hi. Jo crec que a dia d'avui ni està clar que vagi al Paris Saint-Germain ni està clar que renovi, però és veritat que té la paella pel Marc Ferran, igual que la tenia, deia a mi, amb el Dortmund.
0: I recordem les seves paraules a l'inici del Mundial, quan li preguntaven pel seu futur al Barça, que es va mostrar molt fred, va dir que ell només volia parlar del Mundial sense cap gest de carinyo ni d'estima, no? cap al Barça. Veurem a Adeyemi, no? Estàs parlant d'Adeyemi, la porta diu Adeyemi.
1: Adeyemi. Bueno, li ha volgut canviar l'última vocal.
0: Com li dirà el Jaume Creixell a Karim Adeyemi? Què creieu?
2: Ah.
0: Apostes,
2: ah.
0: Eh?
2: Bueno.
0: Un petó al Jaume, que segur que ens està escoltant. Solde, el Barça, ja ho hem anat explicant, ho has anat explicant aquests dies, però aprofitarà aquest mercat al màxim perquè preveu que estarà accedit ja de cara a la propera, també a la següent temporada, si ens saltem dues temporades, per les obres del Camp Nou, i que ara li toca fer els deures pràcticament de dos cursos en un mercat.
2: Sí, això és el que ens transmeten des del club. El Barça no té, diguem-ne, una tresoreria molt agradable a dia d'avui. Els retards al Camp Nou, la construcció del Camp Nou, fan que els ingressos no siguin els previstos per aquesta temporada. Per això el Barça vol accedir en aquests bons econòmics de 210 milions d'euros, que és un producte financer que el Barça hi té accés, 210 milions d'euros que arribarien entre ara el juliol i el mes de novembre, per no només afrontar el mercat de fitxatges, que ja n'hem parlat, sinó també per operacions de club del dia a dia, com per exemple el pagament de les nòmines, que també és important poder-lo abordar ràpidament. Aleshores, el Barça el que preveu o el que desitja fer és completar un mercat de fitxatges aquest any, entre cometes, diguem-ho entre cometes, perquè l'any que ve poder també hi ha entrades i sortides, però per dues temporades. És a dir, el que vol fer ara el Barça és tenir un equip per dues temporades, perquè sap que ara podrà fer-ho amb l'accés, diguem-ne, l'1-1 del límit salarial, per tant, que pots inscriure més o menys amb normalitat, fer-ho ara aquest estiu, també amb aquests 210 milions que es demanaran d'aquests bons amb aquest accés al Barça, i a partir d'aquí veurem, perquè la temporada que ve, 27-28, s'ha d'anar a Montjuïc per la instal·lació de la coberta, hi haurà molts menys ingressos, el Barça sap que tornarà a estar excedit de límit salarial i, per tant, serà més complicat inscriure, amb la qual cosa els deures s'han de fer aquest curs.
0: Previsor al Barça, que aprofitarà, com ens explica el Sol, de les facilitats que tindrà aquest mercat de cara al fair play. Tot això del Barça, però és que demà hi ha unes semifinals al Mundial amb Espanya.
9: El Mundial de Futbol, el Betis juga.
0: 16 anys després d'haver jugat la primera semifinal d'un Mundial, la que van acabar campions del món, van guanyar la primera estrella, demà és la segona amb aquest Espanya-França. I Santi, protagonista de Lux al Larguero, i crec que avui hi ha una prèvia digna d'una semifinals entre Espanya i França.
10: Van marxar divendres de cap de setmana al que t'hi jugues sense saber si estaríem a semis, i tornem amb una entrevista al Larguero amb Luis de la Fuente, i avui parla la Minya Mal i està per confirmar, però potser també parla Mbappé a França. És el millor Mundial possible, una semifinal entre Espanya i França i una altra entre Anglaterra i Argentina, i escoltarem demà la prèvia de Lamin, la prèvia del jugador de França, però avui De La Fuente, el Larguero, assegura que el millor partit de Lamin Yamal està per arribar.
11: Lamin, todavía el partido de Lamin está por llegar en este Mundial, ahí la dejo, y sé que está tremendamente motivado, yo no hay más que verle la cara, tiene muchas ganas, solo hay que pararle un poco la ansiedad, que no tiene que agobiarse.
12: Sí, quizá un poco de presión que se mete a sí mismo también, ¿no? Tiene que llegar mi día, tengo que conseguirlo, tengo que... A lo mejor el gol también le obsesiona un poco, eso es sin ser un goleador, pero él también tiene ganas, ¿no?
11: Claro. Lógicamente, es un proceso también de experiencia y de madurez. Es decir, seguramente esto también lo habrían vivido Mbappé o Haaland hace unos años, el estar de ese proceso.
10: També ha parlat del moment de Pedri.
12: ¿Dónde te gusta más Pedri?
11: Es que Pedri no puede jugar con nosotros como jugar en el Barça, porque nuestra idea de juego es diferente a la del Barça. Y los jugadores son diferentes. Nosotros tenemos un jugador como Rodrigo que condiciona también el comportamiento de que tenga que jugar al lado y al revés. Entonces no puede jugar nunca como juega en otro equipo porque le demandamos otra cosa.
10: Com dic, avui rodes de premsa oficials, demà ja partit a les 9 de la nit per un lloc a la final, és la primera de les semifinals, i avui ens faltava un que estava fent Argentina i volant tard, però volant cap a Dallas, però demà em fa especial il·lusió, Helena, els tres representants del que t'hi jugues al Mundial dels Estats Units, Bruno Alemany, Lluís Faquer i un servidor. T'entrarem juntets des de Dallas, segurament des de la Casa d'Espanya, per primera vegada en tota la Copa del Món.
0: Així m'agrada, els tres junts. Volem una prova gràfica, de que us retrobeu per fi, per primera vegada al Mundial.
1: Confirmo que el que estava volant, Lluís Flaquer, ha arribat pràcticament amb les 3 hores de retras que et permet després demanar una indemnització. Confirmo que no hi ha arribat per poc a les 3 hores i que s'ha quan jo m'aixecava i s'anava a dormir i m'ha dit que tot controlat, però que no havia arribat a les 3 hores.
0: Pobre Flaquer. Escoltant a De La Fuente, creieu que Pedri demà tornarà a ser titular?
1: Jo crec que demà jugarà una altra vegada Fabián.
0: Sí?
1: No escoltava ahir Antoni Romero, que deia que ho tenia clar. Jo Pedri ho faria jugar sempre, però tinc el dubte, perquè Fabián va marcar i De La Fuente a vegades fa coses estranyes.
0: Per De La Fuente queda clar que són Rodri i 10 més a la selecció, que tot gira al voltant de Rodri. Veurem si Pedri demà torna a la titularitat o repeteix com a suplent en aquesta semifinal contra França. Santi, ja saps que aquí esperem amb candeletes. Passava el cap de setmana i el que volíem escoltar era la teva història dels dilluns.
10: Avui, una del clan de Marcos Llorente. Un rayo de sol, oh, oh, oh. Perquè el clan es fa gran, però els seus integrants s'amaguen. Era habitual veure Ferran, Pedri i companyia prendre el sol abans de l'entrenament, i deuen haver rebut alguna consigna perquè ara ja surten només perquè els vegi la premsa Marcos Llorente i Marc Pubill. Ferran, Pedri i companyia no surten abans de l'entrenament perquè els gravin les càmeres. El clan del sol i del grounding, que bàsicament és caminar descalços per la gespa, va tenint més adeptes. Gavi, Pedri i Ferran són fixes. Grimaldo, Zubimendi, Marcos i Pubill completen el pack. Ahir van estar assajant els penals per si la cosa va malament. I hem d'arribar a la tanda contra França mentre feien grounding i sunbathing al Cotton Bowl de Dallas.
0: Els van dir que no hi ha el psique aquí, perquè si li posa sunbathing i grounding al psique amb una crònica des de Dallas, com creieu que reaccionaria el psique?
1: Sorpresa.
0: Va, 12
2: i 27. No l'insultaria de miracle.
0: 12 i 27, anem a repassar l'actualitat del dia.
9: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
0: Amb l'Acier Chávez. Acier, què tal?
13: Què tal, Elena? Bon dia.
0: Bon dia. Ivan Barton serà l'àrbitre d'aquest França-Espanya de demà.
13: Serà el quart partit que xiularà el salvadorenc en aquest Mundial, després del Turquia-Paraguai, del Japó-Suècia de fase de grups i del Suïssa-Colòmbia de vuitens de final. A més, va ser el primer àrbitre a xiular a expulsar un jugador per tapar-se la boca mentre es dirigia un rival, el paraguaià Miguel Almirón.
0: La classe política francesa respon Mariano Rajoy després que digués que França té una plantilla sense francesos.
13: Els comentaris de l'expresident han encès França i bona part dels polítics francesos han sortit a defensar el seu equip. Entre ells, Laurent Núñez, ministre de l'Interior del País Veí.
14: C'est absolument inacceptable. Voilà, c'est pas du tout ce qu'est la France.
13: És totalment inacceptable, deia ahir Núñez, descendent d'andalusos. Almenys quatre ministres més del govern francès han rebutjat públicament els comentaris de Rajoy i també ho ha fet l'ambaixada de França a Espanya, que a través d'un missatge de les xarxes ha assegurat el que és obvi, que els 26 jugadors de la selecció francesa són francesos.
0: L'Espanyol fa oficial el traspàs de Lluc Castell al Burnley.
13: El migcampista marxa al conjunt anglès després de fer 11 gols i 3 assistències amb el filial blanquiblau i de debutar amb el primer equip la darrera jornada de Lliga. Qui també marxarà de la Lliga és Joel Roca, que està ultimant el seu traspàs per deixar el Girona i fitxar per l'Olympiacos grec.
0: El Badalona Woman fa oficial la incorporació de Vicky Losada.
13: La migcampista arriba cedida per una temporada procedent del Bristol City Woman, club de l'ecosistema Mercury 13, del qual també en forma part del club badaloní. La de Terrassa torna a ser a la Lliga F després de 5 anys per reforçar l'equip de Marc Ballester.
0: En bàsquet, el Barça ja confirma els dos primers fitxatges, Asier.
13: Olivier Kamua i Justin Robinson són els dos primers fitxatges. El finlandès arriba del Palacanestro Varese, mentre que el base nord-americà

0: 30 de juny de 2028.
1: En tenis, Sinner s'emporta el seu segon Wimbledon consecutiu.
0: L'Itàlia es va imposar ahir en 4 sets a Zverev i suma el seu cinquè gran slam. En el quadre femení, Linda Noskova es va imposar en 3 sets a la seva compatriota, Carolina Mukova, per endur-se el seu primer gran slam.
1: Anem al quiosc.
2: El quiosc del Marcos.
1: Marcos, què tal? Molt bon dia.
3: Hola, buenos días, Elena. En este kiosco monográfico dedicado al Mundial hacemos ahora un pequeño paréntesis y nos vamos a Italia, un país que curiosamente no está en este gran torneo por 3 ediciones consecutivas. Mítico, se lee en la portada del diario deportivo italiano La Gaceta dello Sport. Sinner es siempre el rey. Histórico bis en Wimbledon. Jannik supera en 4 sets a un grande Zverev y conquista su quinto Grand Slam. Y como explica Ricardo Crivelli en la página 8, este triunfo en Londres cancela la herida de París, eliminando así todas las dudas que había despertado este irregular inicio de temporada, en el que ya ha dejado a 5.290 puntos de diferencia al lesionado Alcaraz, mientras Zverev se instala como el segundo mejor jugador del mundo de tenis. El primero, no hay dudas, es Sinner, quien, como explica en su editorial Gianni Valenti, ha resuelto sus problemas, incluso los psicológicos, por lo que inicia ahora su segunda vida deportiva.
1: I d'Itàlia, que ens porta el Marcos, a cert, ens vols portar cap als Estats Units.
0: Doncs sí, has vist el Lasso, no?
1: No l'he vist jo.
0: Bueno, és la història d'un entrenador de futbol americà que es converteix en entrenador d'un equip de futbol a Anglaterra, i un dels personatges més carismàtics de la sèrie és Dani Rojas, interpretat per Cristo Fernández.
4: Cristo Fernández, football is life.
0: Doncs Cristo Fernández ha debutat aquest cap de setmana com a jugador professional de futbol als 35 anys. El mexicà ha estat 2 mesos a prova amb el Paso Locomotive de la United Soccer League dels Estats Units, el que vindria a ser una segona divisió, no de forma oficial, i ha debutat aquest cap de setmana en un partit contra el New Mexico United. Fernández ha entrat al minut 79 amb empat a 0 al marcador i el seu equip ha acabat perdent per 0-2. Abans de dedicar-se a la interpretació, ja havia jugat a les categories inferiors del Tecos mexicà, però una lesió al genolls va frenar la seva carrera i anys després ha complert finalment el seu somni, així que, com diria Dani Rojas, football is life.
1: I la realitat sempre supera la ficció. Gràcies, Asier.
2: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
5: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
1: Laia Pujals, què tal? Molt bon dia.
6: Què tal, Helena? Bon dia.
1: Ja t'has fet la reina de les xarxes, eh? Ara aquests dies sense la Núria.
6: De moment sí, però bueno, quan torni la Núria li torno al seu troc. Ella ho porta millor.
7: Ja se li cava la Núria.
1: Exacte.
6: Avui us porto un vídeo que s'ha fet viral de Pau Cubarsí després del partit, on surt el jugador firmant una samarreta i de cop té una mica de problemes amb l'idioma.
8: Com es diu això en anglès?
6: Com heu pogut escoltar, ell ven de l'Estanyol, demana com es diu Jota en anglès, i llavors l'aficionat l'entén, li diu Jota, Jota, ja ho estàs fent bé. S'ha fent molt viral, però bueno, un cop més Pau Cubarsí sent molt humil i sent molt de poble.
1: Després del partit contra Bèlgica, de seguida reprenem l'actualitat esportiva, perquè Nil, hem de parlar d'aquesta pretemporada del Barça, no?
7: Hem de parlar d'aquesta pretemporada.
2: Força i sense por.
9: Entesos de papers?
2: Què t'hi jugues?
1: Perquè serà una pretemporada i un curs, una temporada directament, on que hi ha un nen allà, que és el Mundial, que condicionarà tot, Nil, el descans dels jugadors, la forma física en la que arribaran els jugadors de Flick i de molts altres equips. Nosaltres ens hem volgut centrar amb el Barça per veure com condicionarà tot això, no?, els plans de l'entrenador alemany.
7: Sí, perquè és evident que els problemes físics i la gestió de la fatiga és un component, un factor que es nota molt, que a més s'ha vist aquest any al Barça com un any sense Mundial, les coses es complicaven. Equips com per exemple el PSG o el Chelsea, que havien jugat al Mundial de Clubs l'estiu passat, se'ls va complicar. Hem parlat amb Francesc Cos, actual membre del City Football Group, al departament de rendiment, que ha estat també preparador físic del Barça, doctor en ciències de l'activitat física i l'esport, i també fisioterapeuta, i el primer que li hem preguntat és per quina afectació tindrà el Mundial a plantilles com la del Barça, i ens ha explicat que hi ha dos factors que són molt importants per tenir en compte.
10: A la disponibilitat de jugadors i al rendiment dels jugadors. I és tenir temporades molt llargues, el Barça les té, i tenir calendaris competitius molt estressants, des del punt de vista que el Barça és un d'aquests equips que jugarà un cop cada 3 dies. Ja se sap que jugar cada 72 hores aproximadament

0: tractament, l'organisme no es pot recuperar. Llavors, un dels primers factors de risc reconeguts és la fatiga. Llavors, com pot afectar aquesta fatiga? Bueno, hi ha diferents estratègies per gestionar-les. A mi m'agrada explicar sempre que és variable l'afectació perquè, mira, fixeu-vos si és important buscar, procurar, treballar per tenir el màxim de disponibilitat de jugadors, que en Pep Guardiola, quan guanya la primera Champions en el Barça, com a entrenador, i quan guanya la segona Champions en el City, l'any 22-23, penseu que el 22-23 havíem tingut Mundial a Qatar, nosaltres no sabíem com ens afectaria, i el City va ser l'equip amb menys lesions de la Premier. I, per tant, dels que participaven a la Champions, em sembla que va ser el que menys o el segon que menys lesions. Llavors, nosaltres el que hem de procurar és això, perquè s'ha demostrat que quan els equips tenen màxima disponibilitat, tenen majors possibilitats de treure resultats. I de vegades això la gent li sorprèn. Bueno, però per treure resultats has de tenir la gent en forma. No. Primer l'has de tenir disponible. Perquè en esports individuals és veritat que si tu no estàs en forma no pots competir i no pots treure bons resultats, però en esports d'equip no està en el màxim pic de forma no vol dir que tu no puguis rendir, perquè pots estar perfectament per 35 minuts o per 60 minuts a un molt bon nivell. Per tant, el primer que haurà de fer el Barça és lluitar per aquesta disponibilitat.
1: Per tant, diferents coses importants en relació a la fatiga, al descans, a la capacitat de que a vegades no és tan important estar per jugar 90 minuts al millor nivell físic, sinó que amb 35 al màxim nivell pot estar bé. En aquest sentit, un dels exemples que aquest any s'ha gestionat molt el tema de minuts, que ha passat per trams de temporada, on ha jugat més, on ha jugat menys, que ha acabat bastant bé i que ara està fent un gran Mundial, és el cas de Dani Olmo, que Francesc Cos ens diu que és un cas clarament d'èxit.
0: Jo penso que és un molt bon exemple el que ha passat aquest any amb en Dani Olmo. En Dani Olmo ha anat jugant, cada cop ha participat més i ha tingut una temporada excel·lent perquè ha tingut temps d'anar-se recuperant. I, per tant, per mi una de les coses que s'haurà de fer és això. És, primer, després del Mundial, garantir que tinguin les vacances que es mereixen, i això vol dir que ells en aquests dies de descans faran una activitat que és compensatòria, aniran a rodar, es banyaran, etc., es mouran, no vol dir que hagin d'estar sense fer res, però necessiten aquest període de recuperació general de l'organisme, i després, durant la temporada, mantenir estratègies sistemàticament per garantir aquesta recuperació, que és impossible fer si jugues cada 3 dies. La fatiga es va acumulant. I per tant jo ho plantejaria així, dir, no, serà una lluita, un estar atent durant la temporada per anar donant i anar traient minuts, i això tampoc es pot fer, doncs ho faran tots els jugadors igual, no. Depèn de la posició, depèn dels minuts d'alta intensitat que fas, no tots els jugadors tenen el mateix desgast, per tant és una qüestió d'anar-ho gestionant, i això ho gestionaran els professionals que té el club, i al Barça hem d'estar tranquils perquè té molt bons professionals.
1: En la preparació física, últimament, Helena, el que està posant molt i molt de moda és la capacitat, el treball que fan els jugadors, sobretot a nivell individual, amb preparadors físics, a vegades externs als clubs, a vegades també treballant de la mà dels clubs, evidentment, però cada vegada guanya més força, i ens diu Francesc Cos que aquesta modalitat, els plans individuals, són la clau de l'èxit.
0: Si jo he d'explicar què ha canviat més de quan vaig començar jo, en el cas del Barça, el 2004, que vaig estar fins al 2018, què ha canviat més des d'aleshores fins avui és la personalització en tot. No només en les càrregues d'entrenament, també en les de recuperació i en totes les estratègies nutricionals de suplementació. Per tant, aquest és un tema determinant i que avui en dia es fan vestits a mida per tot.
1: Hi ha una altra novetat aquesta temporada, i és que el Barça, ha passat alguna altra ocasió, però normalment ens imaginem Barça, Madrid, Chelsea, Paris Saint-Germain, anant a fer pretemporades per Àsia, anant a fer pretemporades per Estats Units, evidentment amb el Mundial aquest any es complicava. El Barça marxarà a Anglaterra, a Birmingham, on es concentra la selecció anglesa, del dilluns 27 de juliol al dimarts 4 d'agost. Allà disputarà dos partits, contra el Birmingham divendres i dilluns contra el Preston, els dos de la segona divisió. El fet de que no hi hagi gira la valora el preparador físic com alguna cosa positiva.
0: Sí que té incidència, i molta, perquè el tema de jet lag, hores d'avió, canvis d'horari, afecten això que dèiem, els ritmes circadians, els temes de fatiga, de recuperació, canvies el sistema a l'organisme i, per tant, afecta la fatiga. És una molt bona notícia. Segur que els de màrqueting i els que es preocupen de com entren els diners no és l'escenari ideal, però des del punt de vista de rendiment, recuperació, etc., sí, és una molt bona, diguéssim, notícia per donar, per posar-ho tot en la direcció de buscar rendiment a l'hora que garantim aquesta recuperació.
1: Francesa Cos, també li hem preguntat pels canvis que hi ha hagut a la preparació física. Recordem, Helena, que Julio Tous l'han resituat, l'han recol·locat dins del club, que l'alemany Kugel es fa càrrec d'aquesta àrea de preparació física, home de confiança de Hansi Flick. Francesc Cos ha volgut elevar, ha volgut remarcar la importància, la qualitat, el nivell que hi ha en els preparadors físics del nostre país.
0: No podem perdre de vista que la nostra cantera en condicionament físic, nosaltres tenim un model que es diu model estructurat, que és pioner al món, que ens el copien arreu. Jo treballo pel Grup City i quan fem selecció de personal es valora moltíssim la gent que ve del nostre país, perquè tenim una forma d'entendre aquesta manera d'entrenar, que en esports d'equip va canviar fa 30 anys i ho va canviar el professor Seirulo, entre d'altres, que s'entén que no es pot treballar igual que en esports individuals. Per què ho dic, això? Perquè hem de donar molt valor a la gent que tenim al club. I a la gent del club, igual que els jugadors van de baix a dalt, la gent del club també mereix, i així ha passat al llarg de la història, quan hem tingut grans èxits, de totes les categories, fisioterapeutes, preparadors físics, també promocionen. Jo no dic que no pugui venir gent de fora puntualment, però el gros l'hem de tenir sempre a casa, perquè igual que la Masia, coneixen l'ADN del club i l'ADN de la condició física també és molt especial.
1: Doncs a tenir en compte això que ens explica Francesco, sobretot em quedo amb la gestió aquesta de la fatiga i de que el més important per poder triomfar és la disponibilitat dels jugadors, que això és un fet que fa que si tu, clar, tens 14 jugadors per escollir, on tens 21, pots anar gestionant i marca la diferència. Veurem en tot cas com li afecta al Barça aquest Mundial. Recordem que té 10 futbolistes a les semifinals i que el més normal és que no apareixin fins al dimecres 4 d'agost, per tant tindran dues setmanetes, se'ls respectarà aquestes tres setmanes de descans.
2: Gràcies, Nil, molt interessant aquestes reflexions de Francesc Cos, que va estar més d'una dècada al capdavant de la preparació física del Barça, i amb ell volíem parlar en aquest inici del tercer projecte de Flick al Barça. Anem cap a Madrid, Nil, o què?
1: Anem cap a Madrid,
2: ja va. Comença el Sarau allà, eh? Perquè 13 anys després de dirigir el seu darrer entrenament, avui José Mourinho tornarà a vestir-se de blanc per fer el primer entrenament de la temporada amb el Madrid. Héctor González, ¿qué tal? Muy buenas.
3: ¿Qué tal? Muy buenas. A las 5 de la tarde, Elena.
2: Ha sido eso. Mañana de revisiones y por la tarde primer entreno ya con Mourinho al frente.
3: Sí, y eso que todavía no ha sido presentado y que no tenemos fecha para su presentación a la vista. Tuvo la oportunidad el Madrid de hacerlo la semana previa al Mundial, cuando se anunció el fichaje de Mourinho para las próximas tres temporadas. Podría hacerlo esta semana, pero desde el club prefieren que no coincida con el Mundial. También se prevé que vayamos a ver a Mourinho, al menos esa es la intención y la teoría, menos expuesto a los medios de comunicación, comparado sobre todo con aquella primera etapa. Pero a las 5 de la tarde, sí, primer entrenamiento del Real Madrid 2026-2027, con muy pocos efectivos. Tiene solo a 11 jugadores Mourinho del primer equipo que no fueron al Mundial. Además, tres de ellos continúan con sus procesos de recuperación. Son Militao, Mendy y Rodrigo, así que tiene a 8. Tiene que coger hasta a 12 chavales del Castilla y del filial para poder, bueno, pues realizar entrenamientos con cierta normalidad. Así que, bueno, bajo mínimos esta primera semana todavía de entrenamientos en el Real Madrid en Valdebebas.
2: ¿La habéis visto llegar sonriente o serio como es habitual?
3: No. Mourinho no pierde la seriedad. Está pasando todos los días en Valdebebas, muchísimas horas. Llega el primero, se va el último. Ya llegó el pasado jueves a Madrid. También hace un mes pasó unos días en las instalaciones del club con su nuevo cuerpo técnico. Sami Khedira es la cara más reconocible. Ya sabéis que siempre Mourinho pues le gusta tener una persona que haya también jugado en el club en el que él está entrenando. En este caso ha elegido a Khedira, el que tuvo también ya como jugador en su primera etapa. Y bueno, también veremos a los jugadores esta tarde. No había mucha gente por la mañana a la hora de las pruebas médicas porque también estaban citados los futbolistas a las 8 de la mañana, pero para esa llegada sobre las 4 de la tarde, una hora antes del entrenamiento, y así que se esperan aficionados. Veremos si ahí se para Mourinho, se paran los jugadores a firmar algún autógrafo.
2: Decías, Héctor, que todavía no hay presentación. Lo que sí que hay es un documental.
4: Welcome to my little box. This is my history. I have things in here that mean a lot.
2: Netflix ha anunciat que hi haurà una nova sèrie documental de Mourinho. S'estrenarà l'11 d'agost. Héctor, se le ve enseñando botas firmadas de Maradona que tiene en su casa, una camiseta de Cristiano del primer año como profesional. Dice Mourinho que no vas a hacer un documental de una persona que no gana nada, destacando los títulos que ha ganado desde el 2003, que le cayó el primero, al 2022, que ganó el último. Dos décadas, dice Mourinho, se reivindica ganando títulos.
3: Sí, a ver, es un éxito asegurado, es un filón. Quiero decir, Mourinho igual no es el ganador de hace 10-12 años, pero allá donde va sigue copando todas las portadas, todo el mundo pendiente de sus ruedas de prensa, sus frases, sus encontronazos con los rivales, con los árbitros, con sus propios jugadores. Cuando gana, pues él mismo, como dices, ¿no? Lo hace notar, se reivindica siempre. Yo creo que es una figura que vende muchísimo. Yo creo que pocos personajes dentro del fútbol siguen vendiendo lo que puede hacer José Mourinho. Así que, bueno, pues acierto en este caso, yo creo, de hacerle este documental. Ya tuvo éxito, no recuerdo en qué plataforma fue, uno que era sobre el Tottenham, cuando él era el entrenador. Tuvo mucho recorrido y, bueno, siguen saliendo clips a día de hoy en redes sociales, se siguen haciendo viral cada cierto tiempo. Pues uno que ya vaya solo explícitamente sobre Mourinho, pues ni te cuento el éxito que puede tener, claro.
2: Tindrà èxit aquesta sèrie de Netflix, no rigui, Jordi Martí, de Mourinho, i segur veurem si té èxit o no Mourinho al Madrid. El que sí que tindrà èxit és el Héctor, al que t'hi jugues, Héctor, que creo que te va tocar entrar todos los días mientras estés jugando.
3: Será un placer, no pasa nada, aquí estaremos, en Valdebebas.
2: Gracias, Héctor.
3: Un abrazo, hasta luego.
5: Aquest estiu, què t'hi jugues de 12 a 1 del migdia? A SER Catalunya.
2: Recta final del què t'hi jugues. Necessitem l'ajuda dels nostres dos escuders. Cristóbal Chassent, què tal? Molt bon dia.
6: Bon dia, Helena. Bon dia, com esteu? Ja ho he sentit, això de arriba el primer i se'n va l'últim, també ho vam sentir a Marbeloa.
2: Que
6: no, no, ho dic per Mourinho, no? Ho dic perquè sentia el Jordi rient. Jordi, això aquesta pel·lícula ja l'hem vist.
1: M'he quedat amb ganes de celebrar.
2: Cristóbal, és que quan havia de decidir on us saludàvem, a tu i al tio Faja, Javi, què tal? Molt bon dia.
6: Sí. Què és això?
7: L'himne, què passa de juliol? Festa de França.
2: Ja es va ambientant. Us he col·locat després de Mourinho perquè creia que seria el moment ideal del programa. No sé per què, Cristóbal.
6: Que porta tota la setmana passada practicant la marsellesa des que ens van classificar. El tio Faja va amb Mbappé. El tio Faja anava amb Cristiano l'altre dia.
2: Avui hauràs de preparar el teu qui és Mbappé, no, Cristiano? Ai, que Cristóbal per demà.
1: Cristiano.
6: Sí, home, i tant.
2: Javi, perdona, que no t'hemos dejado hablar. Dinos.
8: Esto es maravilloso. De esta no salgo entero yo.
7: Però hem de precisar que el Javi...
8: Hòstia puta,
6: sí.
7: Jo crec és perquè que demà és la festa de França i ell va celebrar. No té cap altra connotació. No té cap altra connotació.
1: Cristóbal, demà vindré jo. Demà vindré jo, Cristóbal. Demà vindré jo.
6: Vens.
1: Sí,
8: vens demà. Sí, que és un experimento, no?
6: Crec que Jordi, tu t'escapes demà o no?
7: No, demà també hi seré.
2: Bueno, estem parlant de demà esteu parlant de la festa del casino, no, Cristóbal?
6: Sí. Aviam, estem parlant de Casino Barcelona. Demà, a partir de les 8, estarem tota la tropa allà a Casino Barcelona. Descarregueu-vos les entrades, casinobarcelona.com, casinobarcelona.com, perquè viurem aquestes semifinals, doncs ja sabeu, en un entorn meravellós, fantàstic, on ens agrada estar, que és el Casino Barcelona, amb una sala, que és la sala Cotton, per nosaltres, amb barra de bar, amb pantalla, ja què més voleu? Bon ambient, pauses d'hidratació, entrepanets, hamburgueses, vull dir... és on volem estar demà veient aquesta semifinal. Us esperem. Veniu a Casino Barcelona, que a més us farem molts regals.
2: Javi, com va la marsellesa?
6: Molts.
8: Estoy muy entregado, Elena, pero mucho. No sé si pasaré la tarde en el Parque de los Príncipes.
2: Però demà, Javi, mañana te reencuentras con Usman, que es tu niño fetiche.
8: Es mi musa.
6: El hombre huevos.
8: Sí, no, que es que lo estoy diciendo en serio, que de esta no salgo entero, coño. Esto es maravilloso.
6: Y Olise, Olise,
8: y que me queda mundial, que me quedan nacionalidades todavía.
7: Escolta,
8: o sea, ojo, que esto no acaba aquí.
2: El tio Fajas l'ha escollit per reteixir relacions internacionals amb França després de Rajoy?
7: Home, sí, home, perquè diguem-ne té un perfil diplomàtic
1: total.
7: Total. Però segur que ell farà cas de les recomanacions del president Laporta, a qui hem escoltat fa una estona, vengo a apoyar a la selecció espanyola, ho ha dit de forma clara, nítida.
1: Mm? No sé si és una manera de col·locar un compte al mercat.
8: No hurgues, Jordi Martí. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que se ha acabado el procés? ¿O qué quieres decir, Jordi Martí?
7: No, oiga, conténgase.
8: No nos hagan más daño.
7: Conténgase.
6: Home, no sé si s'acaba el procés, però demà, o sigui, o s'acaba el Mundial per Espanya o a la gran final, o sigui, és puerta grande o enfermeria, o sigui...
2: Com diria aquell.
8: Ah, sí. Una cosita, destacar un poquito más el papel de los madridistas en este Mundial, que ha sido el mismo, que ha sido el papel del madridista ha sido el mismo que el del pepino en el gin tonic, o sea, una mierda. Están todos ya en Ibiza hace dos semanas.
2: No, Javi, que hoy ya vuelven a entrenar. Esta tarde primer entreno con Mourinho. Cristóbal, Javi, si voleu demà podem fer un últim repàs a la Marsellesa, sí. Que baixi el Jordi aquí amb la lletra, sí, a veure si se la saben o no. I convidem els oients en que s'assumin a la festa de la taverna per seguir aquest França-Espanya de demà semifinals.
6: Tio Faja, la cantes demà? Cantes la Marsellesa o no?
8: Pues yo no sé si mañana estaré en la sexta planta del Hospital Clínic, ya me entendéis, pero bueno...
6: Cántate si algo mañana, cántate algo, va.
8: Si me localizáis, mañana me canto uno, mañana me convierto en soprano.
2: Venga.
6: Sí, es la grandesa de l'himne d'Espanya, es que no sé español para cantarlo. Saps? O sigui, qualsevol persona pot cantar l'himne d'Espanya, perquè són lololos.
8: Así de cutre son, Cristóbal.
2: Això ja és immillorable,
7: eh? Ja lletra o no, però l'important és fer un passió.
2: Exacte.
7: Aquesta és l'actitud.
2: Demà farem la prèvia de les prèvies amb el Cristóbal Chacén i el tio Faja. Ja sabeu que la festa es remata al Casino de Barcelona, casinobarcelona.com, si ens voleu acompanyar. Gràcies a tots dos.
7: Adéu, macos.

0: Arnau Santero, què tal? Molt bon dia.
1: Què tal? Bon dia.
0: I Jordi, ja estàs per aquí. Heu estat tots dos a la presentació de l'Extrem Barcelona, que ha donat el tret de sortida a la seva 17a edició, explicant les grans novetats que hi ha per una de les cites que ja s'ha convertit en inamovible del panorama internacional, si parlem dels esports urbans, Arnau.
1: Doncs sí, 18a edició, de fet, de l'Extrem Barcelona. Ja han fet la majoria d'edat amb la presentació d'avui. I, de fet, és, com bé dius, un esdeveniment ja consolidat a la ciutat, i no només a la ciutat, sinó que al món, ja que algunes de les disciplines que es disputaran són ponts directes pels Jocs Olímpics. Ens ho ha explicat Víctor Casanovas, que és el promotor.
2: Tenim 9 disciplines esportives, des de dues, com pot ser el bàsquet 3x3 i el BMX, que totes dues donen punts a la carrera olímpica dels Jocs Olímpics de Los Angeles 2028, les clàssiques també d'escúter, BMX, el breakdance, que són ja part del denominador comú de l'esdeveniment.
1: També hi ha assistit Abel García, el secretari general d'Esports del Govern de la Generalitat, que ha fet gala dels valors de la ciutat i del país per afrontar aquest tipus de reptes, diu, i de competicions que són absolutament pioneres al món.
3: Per nosaltres representa un repte també poder acollir amb totes les necessitats que poden tenir aquest tipus d'esports, no? Penseu, doncs, en un tema que ve molt del carrer, com pot ser l'skate, doncs havent-nos d'adaptar, doncs, a poder donar aquests serveis. Però com sempre ha fet Catalunya, i en aquest cas amb aquest esdeveniment al costat de Barcelona, no? que hem sigut innovadors, que hem sigut moltes vegades els primers en posar la primera bandera.
1: També hi era David Escudé, el regidor d'Esports, que ha remarcat com la ciutat de Barcelona ha anat creixent i adaptant-se a aquestes noves disciplines. En un tipus d'esports on, diu, els seus inicis eren els propis participants qui aportaven o directament s'inventaven les infraestructures, i que a poc la pròpia ciutat ha anat creant per fer de la competició, doncs, el més professional, segura i vistosa també possible.
4: Has de generar primer les ganes i després la infraestructura. Quan es va començar amb l'Extrem no hi havia ni un parc d'esquate a la ciutat. Ara quasi cada districte en tenim. No hi havia cap programa educatiu escolar, i ara resulta que tenim prop de 70 escoles que formen part, no, del programa de l'esquate.
1: Amb tot això, doncs, queda presentat oficialment l'Extrem Barcelona 2026, com diem, el seu 18è aniversari, en una competició que es disputarà del 4 al 6 de setembre i que enguany presenta disciplines noves, com ja és tradició, però que manté l'esperit de pràctica oberta, com ens explica el propi Casanovas.
2: Tots aquests esports que el públic podrà venir a gaudir dels millors atletes del món, hi haurà instal·lacions adaptades a ells, de pràctica oberta. Aquesta és una dels esperits de l'Extrem. Mai tenim una prova, una competició, sense que aquella disciplina es tradueixi en un espai perquè els nens i nenes, els joves, puguin pujar-se per primer cop a una colchoneta elàstica, a tirar-se a terra i ballar.
0: Gràcies, Arnau. Jordi, una cita de referència a aquest Extrem Barcelona, que a més s'ha presentat aquí a casa nostra, un acte que has conduït tu.
5: Sí, perquè Ràdio Barcelona, a través dels 40, n'és mitjà oficial. Estem molt contents de poder acollir esdeveniments esportius. Tu ho has dit, en aquest cas l'esdeveniment esportiu d'esports urbans més important d'Europa. Per tant, poca broma, 18 edicions, i com ha explicat l'Arnau, també aquest vincle amb els Jocs Olímpics des de Tòquio, aquestes disciplines esportives ja incorporades als Jocs Olímpics, a instàncies de les federacions internacionals que apreten el Comitè Olímpic Internacional, i el COI amb això, Helena, hi veu una tendència cada cop més enfortida que et porta a un públic nou, a un públic més jove, i tot això fa incrementar l'interès pels Jocs Olímpics. Aquí el que es tracta, crec que de tots plegats, és mirar d'enfortir el teixit esportiu, en aquest cas de la ciutat de Barcelona. Quan es fa esport no es fa una altra cosa, i això vol dir més atletes, més clubs i més teixit esportiu. L'any passat, Helena, aquestes proves, Arnau, si no recordo malament, que s'ha dit a la presentació, les van seguir 33.000 persones. És una xifra considerable.
0: I tant, 33.000 persones d'assistència, un públic molt jove, que
5: molt
0: també
5: jove.
0: Arriba a altres sectors molt important, aquest Extrem Barcelona, que tindrà lloc el proper mes de setembre. Segur que us explicarem més coses en els propers mesos aquí al Que t'hi jugues. I Arnau Juncà, abans d'acabar, un ràpid apunt. Avui l'Europa celebrarà la... Arnau Juncà, t'he dit. Martí Juncà. Avui l'Europa celebrarà la seva consulta als socis per decidir el futur immediat del club.
6: Sí, el Club de Gràcia va anunciar ahir que ja s'havia tancat aquesta consulta sobre si jugarien, doncs, a Can Dragó o al Narcís Sala. Aquests resultats es faran públics avui a les 8, per tant estarem pendents. Mitja hora abans, doncs, s'obrirà la sala de premsa del Nou Sardenya, imagino, doncs, per garantir, com diuen, una màxima transparència en els resultats, i doncs demà podrem anunciar, doncs, i podrem veure Doncs on jugarà l'Europa la propera temporada?
0: Doncs veurem què és el que decideixen els socis de l'Europa. Demà us ho explicarem aquí al Que t'hi jugues. Nosaltres ho deixem aquí. Ja sabeu que ara venen els companys de la Treva. Prou programa de la temporada d'estiu a SER Catalunya amb l'Amparo Pérez, l'Aitana Romà i l'Uri Mora. I a veure si reconeixeu alguna de les veus que hi haurà avui participant a la Treva. Crec que els hi hem fet una sessió, Jordi.
5: Ja sé de qui
0: parles. Sense opció de compra, eh? Només és una sessió.
5: I hem pagat, eh?
0: Fins demà a les 12. Que vagi bé. Gràcies per escoltar-nos.
7: ¿Tu inquilino no te paga? ¿Tienes ocupas en tu casa? La solución, recuperamos tu inmueble. Llama ya al 643-641-140. 643-641-140. El equipo de Mario Aleso te ayuda.
8: Necessites un diagnòstic per ressonància a temps? Centre Mèdic Alomar.
9: Qualitat i rapidesa. Som a Tarragona, Reus, Valls, Amposta, Tortosa, El Vendrell i Benicarló.
8: Un diagnòstic de qualitat a prop teu.
9: Centre Mèdic Alomar. Perquè un diagnòstic no pot esperar.
10: El 31 de juliol, 1 i 2 d'agost, els 40 i els 40 Clàssic, al Festival Jardí de la Boella. Abans dels concerts, el ritme i la música ho posem nosaltres. Tots els èxits dels 40 de la mà de l'Adrià Ortega i només els teus números 1 dels 90 i 2000 dels 40 Clàssic amb el Sergi Sánchez i Adrià Soler. 31 de juliol, 1 i 2 d'agost, Festival Jardí de la Boella, a només 10 minuts de Tarragona i Reus.
11: El Premi Sant Jordi el 2021. Després va arribar Acte de Fe. Sergi Balbel és un dels dramaturgs més importants a Catalunya i va ser el primer autor català que va estrenar a la Comédie Française. Ho va fer amb l'obra Després de la pluja. Amb Jordi Galceran, a més del mètode Gronholm o el crèdit, ha fet Fitzroy o Turisme Rural.
12: SER Catalunya, al costat de les arts escèniques.
13: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: Tremor. Sensació temporal d'hostilitats entre enemics que estan...
1: Bona tarda.
2: Són la 1:07.
1: Nosaltres som l'Amparo Servidora, l'Uri i l'Aitana. Una combinació mediterrània des de Múrcia, Catalunya i el País Valencià.
2: I estem aquí per fer una mica més amable el vostre estiu.
1: I presentació feta, ara sí, benvingudes i benvinguts. Això és La Treva.
3: Quisiera que mi voz fuera tan fuerte que a veces retumbara las montañas.
2: Avui, 13 de juliol, és el Dia Mundial del Rock i aquí no ens faltarà l'actitud de rock and roll.
1: Cada dia amb temàtiques amb la vostra participació i amb el WhatsApp del programa, que és el 648-834378. Aquí esperem escoltar-vos, saber què penseu, ens podeu enviar àudios, missatges, el que vulgueu, perquè La Treva som nosaltres, però també sou vosaltres.
2: També cada dia amb les millors col·laboradores i col·laboradors i amb temàtiques de cinema, música, curiositats, història...
1: I esports, que en una estona ja tenim aquí a l'Anna Palet parlant-nos amb el seu especial mundial. A més, cada dia amb convidats de luxe que ens explicaran com es donen treva, és a dir, com desconnecten de la seva feina.
2: I atenció, perquè avui comencem molt forts amb una de les veus més importants de la ràdio.
1: És un honor que avui ens visite José Luis Sastre. I a banda de ser el Dia Mundial del Rock, el 13 de juliol passa a ser per nosaltres el Dia Internacional de la Treva.
2: Un programa també amb Tomàs Sánchez de la Tècnica, amb Laia Meseguer a la producció i amb Noemí Pérez a les xarxes socials.
1: Sabem que no tots seran flors i violes, però precisament de flors tracta el nostre tema d'avui.
4: Todas las flores que salen a embujar los amores y despiertan mis ilusiones.
1: Últimament estic molt enganxada a una sèrie que es diu Les flores perdides d'Alice Hart, del Prime Video, que, entre moltes altres coses, parlen del poder i la simbologia que tenen les flors. Llavors jo em vaig posar a investigar una mica. Últimament està molt de moda regalar tulipans. No sé si ho heu vist.
2: No, jo no ho he vist. Jo estic una mica fora del tema de les flors, per tant, avui m'interessa molt.
1: Pues el resum és que són caríssims i duren molt poc. Però bueno, la cosa és que quan pensem en els tulipans, segurament ens ubiquem als Països Baixos. Però heu de saber que aquests provenen de l'Imperi Otomà i fins i tot avui dia són un símbol nacional de la República de Turquia. El tulipà simbolitza la perfecció divina perquè l'anagrama de la paraula la recorda aquesta flor.
5: O sigui, ja han passat a convertir-se en un símbol de l'estètic, com és el cafè d'especialitat amb la Sabrina. De moda.
2: Escolta'm una cosa, està molt bé, ja comencem amb paraules mig inventades per la generació boomer, que no tenim clar. Portem... Mira, farem això.
1: Una alerta boomer.
2: Totalment.
1: Alerta
2: boomer. Cada vegada que digueu alguna definició, alguna paraula que la gent, ja de la meva generació i més enllà, doncs encara més, que no entenguem, farem sonar això perquè ens expliqueu què és això de... Un altre cop el tema ja està molt atent. Què és això de aesthetic?
5: Aesthetic s'utilitza per definir una identitat visual coherent i atractiva associada a un estil de vida, moda o decoració que destaca per l'harmonia i la bellesa. És a dir, el que et trobes en Instagram d'una noia que posa l'açaí bowl superbonica a sobre de la taula, les mozzarelles...
2: Açaí bowl també m'he perdut.
1: Exacte, doncs poc a poc anirem desglossant.
2: Tot l'estiu amb les cirenetes farem, ja us aviso.
1: Ara ja sabem el que vol dir aesthetic, però el que volem saber és si vosaltres, oients, acostumeu a regalar flors o a autoregalar-vos flors. Ens podeu enviar una nota de veu al 648-83-43-78.
2: L'heu apuntat bé, ho repetim, al 648-83-43-78. Volem saber això, si regaleu flors, i quines són les vostres preferides.
1: Però mentrestant, si parlem de flors emblemàtiques, hem de parlar del clavell.
6: Un clavell.

0: Ens posem folclòrics, eh? Profundament folclòrics.
1: Sempre una mica folclòrics.
2: Jo esperava el clavell moranet de la Trova Cafú.
0: poc a poc. El clavell es va popularitzar a Espanya per l'amor entre Carles I d'Espanya i Isabel de Portugal. Després de casar-se, l'emperador va regalar a la seva esposa un clavell portat d'Orient. A Isabel li va agradar tant que Carlos va manar plantar centenars de clavells als jardins del palau. Des de llavors, el clavell es va convertir en una de les flors més representatives. El seu nom científic significa flor dels déus i està molt lligat a la cultura i les tradicions espanyoles, com la Setmana Santa, la Feria d'Abril o Sant Isidro, on la manera de portar-los en la vestimenta tradicional comunica l'estat civil de la dona. Dos clavells blancs, soltera. Dos clavells vermells, casada. Un clavell vermell i un blanc, compromesa.
1: És que, de fet, les flors abans es veien servint també com una mena de senyals implícites. De fet, ahir estava llegint i resulta que Manet, per pintar a la seva man, la pintava amb violetes perquè les violetes volien dir o la virtut, això era que no tenim res, només és la meva modelo, o era el símbol de la picardia. Llavors era com, sí, sí que estem liats.
0: Uh-huh. És que, clar, jo crec que hem anat en decadència totalment. Hem passat d'eixa subtilesa de les flors, després al estudias o trabajas, més tard a l'estat civil de Facebook, i ara que ens queden els foguets d'Instagram, és que realment ho penses i és una mica trist.
2: Les generacions que van canviant.
0: Sí, sí.
2: Perquè ara que parlem dels flors, no sé si hi ha un dia especial de flors, perquè mira, ara m'acaba de venir al cap, jo me'n recordo una relació que vaig tenir, que, i me'n recordo el dia, em va dir el 21 de setembre, uh-huh, em regalaràs flors, em regalaràs alguna cosa de flors, i jo vaig dir, home, ho vaig acabar fent. Però ara que m'has dit això, no recordo per què ho vaig fer, però ho vaig acabar fent. Estava ben fet el 21
0: Estava
2: de setembre?
0: Estava molt ben fet, Uri. De fet, hauríeu de posar l'orella a tots, si teniu parella, perquè és molt important que el 21 de setembre li regaleu flors grogues.
2: Grogues.
0: Això específicament
2: no
0: grogues.
1: I per què?
0: Tot comença per una sèrie llatinoamericana dels anys 2000, Floricienta, i especialment amb aquesta cançó.

0: La cançó parla d'un amor que espera, d'algú que promet tornar amb flors grogues quan arribi la primavera. I és que ací ve lo important, que a la sèrie això succeeix el 21 de setembre, que és el primer dia de la primavera a l'hemisferi sud. És com si les flors grogues fossin la senyal que ha arribat el moment de complir la promesa. Llavors, Uri, no és que ho vas fer bé, és que ho vas fer, espectacular.
1: També et dic una cosa, no eren grogues les roses, bueno, però vaja, vaig quedar fent correcte. Però escolta'm una cosa, noies, no sé, jo tenia una mica ja la sensació que això de regalar flors, a part del dia de Sant Jordi, ja era una mica caduc, una mica arcaic.
0: Sí, realment jo crec que això ens ve perquè les noies hem arribat en algun moment a repudiar certes coses que ens havien imposat, no? Perquè estereotips que ens feien pensar que les noies només volien flors, només volíem anar de rosa, veure princeses, i sí que crec que va haver algun moment que vam dir com ja està bé, no volem això perquè és que som molt més que això. Però també crec que en els últims anys ens hem anat reconciliant en la idea que podem ser les dues coses. És a dir, pot encantar-te que et regalen flors, també llibres, i tens moltíssimes més curiositats que no passen per repudiar això. I crec que ens estem reconciliant una mica amb aquesta idea.
1: A vosaltres, per exemple, en Paro i Tana, us agrada que us regalin flors o no?
0: A mi sí, a mi m'encanta.
2: A mi, per exemple, no m'agraden les flors en general. O sigui, no, de fet, molts cops, quan és el meu aniversari, les meves amigues em regalen flors i després tinc la casa com si hagués parit el dia d'abans. I és una cosa que m'agobia una mica perquè se'm moren després. Però bueno, que no crec que sigui una cosa de ser dèbil o de ser una princesa,
0: no,
2: com algo negatiu.
0: Per a res. De fet, també ens han arribat talls dels nostres oients.
1: Ho hem demanat a xarxes perquè hi ha aquest matí una mica de xup-xup, sí. I des que t'hem dit el WhatsApp perquè la gent ens pugui enviar notes de veu. I ens han enviat què pensen de les flors i quines són les seves preferides d'algun dels nostres oients.
3: Jo no m'he autorregalat flors mai, però sí que és veritat que m'encanta regalar-les perquè em sembla que és un detall supermaco i més si coneixes bé a la persona a qui li estàs regalant. Jo concretament li regalo fa 6 anys a la meva millor amiga, que hi vivim separades, li regalo un ram de flors i sé que sempre ha de ser de color rosa i que ha d'aparèixer com a mínim 2 llis perquè és la seva flor preferida.
0: És que imagina't, saps? Que una amiga que tens a distància et regale un ram, no de flors qualsevol, sinó dels que ja sap que t'encanta. Però recuperem un altre àudio que també ens han enviat.
4: Sí, un regal a distància, per sorpresa, sempre fa il·lusió que siga un ram de flors, perquè sorprèn molt que obrin la porta i que el donen un ram de flors. Pot ser tipus silvestre o roses, encara que m'encanten molt les roses.
0: Total,
1: a tot
0: que coincideixen en que per a distància és una de les millors opcions.
1: I parlaven també d'autoregalar-se flors,
0: sí.
1: Que jo és una cosa que sincerament no he fet mai, regalar-me a mi mateix flors, però vosaltres, per exemple, no sé si també ho heu fet o és una tradició que també va bé, el cuidar-se un mateix, l'autoestima.
0: Jo sí que ho he fet, crec que és una manera molt bonica d'autoreconèixer-te coses, és a dir, sempre busquem l'aprovació externa, però també està molt bé dir, ostres, que orgullós estic de mi mateixa per haver aconseguit això. I mira, si tens gent que et regala flors, estupendo. I si no, pues vas a la floristeria i te les compres tu. Però jo crec que qui ens pot dir millor això de quin tipus de flors es compren i de quina manera és la Eva Lechuga, que és de la floristeria Crystal. Bona tarda, Eva.
5: Hola, bona tarda.
0: Tu veus moltes noies o nois comprant-se flors per a ells mateixa?
5: Sí, jo tinc molts clients que cada setmana es compren un ram de flors, algunes volen un ram de flors variades, altres me deixen que jo els hi faci les composicions, o hi ha altres persones o clients i clientes, perquè també hi ha molts homes que compren flors per casa, que sempre volen el mateix. Val? Jo tinc un senyor cada dissabte a les 8:30 del matí que vol el seu paquetet de clevillines.
0: Ai,
5: i després pues, tinc altres persones pues, que a la carta o com jo porto molta flor de temporada, ¿vale? Llavors que quan és temporada, per exemple, a l'hivern d'anèmones, frècies i això, pues, llavors a aquestes clientes que venen els ofereixo jo, mira, ara hi ha això, què s'assembla? ¿Vale? Perquè ara, per exemple, a l'estiu, amb aquesta calor pues, no hi ha tant de sortit de flors i llavors és més monòtono. Però en canvi ja durant el resta de l'any pues, ja... Hi ha varietats de flors perquè cada temporada hi ha un tipus de flors.
2: I Eva, a part de les temporades, tu veus modes? O sigui, veus com es posa de moda les roses o els clavells i que tothom te les demana una mica per això perquè estan de moda?
5: Bueno, el que està més de moda són els tulipans, val? Que ja heu parlat d'ells abans. El que passa és que quan arriba la calor no poden comprar tulipans perquè el tulipan que dura més és el nostre, el nacional d'aquí, del Maresme, que dura gener, febrer i març, vale? I és un tulipà supergruixut, supermaco, que dura molt, amb colors molt guapos, que els bulbos els venen d'Holanda, però els cultiven aquí en el Maresme. I després ja venen els tulipans que ja venen d'Holanda. Què passa? Pues aquell tulipà, clar, entre que s'ha fet allà i entre el traslado, entre que arriba al mercat de la flor, entre que arriba a la meva botiga, entre que arriba a casa teva, pues clar, ja no dura tant. I ara és impossible de comprar tulipans.
0: I
5: ara
0: si,
5: impossible.
0: I si jo vaig avui per a dir-te vull un ram per a la meva parella, quin em recomanaries que siga infal·lible?
5: Bueno, ara, en aquests moments, agrada molt els girassols, ¿vale? Perquè ara és època de girassols aquí i hi ha uns girassols estupendos, grans i macos i que duren molt. I després faig un altre ram que dura moltíssim, que és una flor que es diu Astromelias, ¿vale? Amb uns crisantems que són uns botonets, que hi ha en verd, en groc, en rosa, en blanc, i faig composició amb l'Astromelia, que l'Astromelia és una flor que també se cultiva aquí, però en aquests moments també està venint de Colòmbia i dura moltíssim.
1: I Eva, ha crescut l'interès per comprar flors, això que dèiem, no? Per regalar, per això, els darrers anys, ha crescut o ha minvat les ganes de regalar?
5: Jo ara venc més flor que abans. Per què? Perquè, mira, tenim tots els sud-americans, bueno, la part aquesta de Sud-amèrica, que els encanten les flors, els encanta comprar flors per regalar, o per fer les festes dels 15 anys de les nenes i tal. I després també tenim tota la part de l'est, val? Que tota aquella gent és molt de flors. Qui compra menys flors? Pues la veritat, els d'aquí. Ho sento molt, però ho tinc que dir-ho. Avui per avui, vull dir, aquí comença a agafar la cultura perquè tota aquesta gent ara els estan ensenyant que quan fan la graduació hi ha que regalar un ram de flors. I jo he vengut com 100 i pico de rams ara per les graduacions i a part he trobat uns gorrets de graduació i els invito a que fiquin al mig del ram el gorret aquest de la graduació. I ha tingut molt d'èxit.
0: Doncs moltes gràcies, Eva.
1: Es confirmen els tòpics, els catalans.
0: Bueno, i ens ha fet una masterclass de flors, que ara ja no tenim excusa per arribar i dir que no sabem què regalar. Crec que ha estat un tastet molt bo.
5: Hi ha que regalar flors. I és un regal que, te dic la veritat, és bastant econòmic. Vull dir que nosaltres, vull dir, un girassol ben arreglat cobro 6 euros, un punt de clavellines val 11 euros...
2: I et demanaria un consell per cuidar-les també, perquè a mi, per exemple, se'm donen fatal.
5: No, a veure, sí. Estem parlant de flors, no de plantes. Les flors, és flor tallada, que jo ja sempre dic, durarà una setmana. I si te dura 10 dies, millor. I si te dura 15, millor.
0: I no cal que dure tant, que així tenim l'excusa ja per anar a comprar una altra.
5: O sigui, ja que canviar, ara ja que canviar l'aigua, ja que canviar l'aigua cada dia, posar-la fresqueta i neta, i el dia sí, dia no, tallar una mica la tija de baix.
0: Molt bé. Pues moltes gràcies, Eva.
5: Vale, de res, a vosaltres. Gràcies per fer-me l'entrevista. Gràcies.

0: parlant de flors, anem a saludar la nostra primera seccionista d'avui. Anna, tu t'has regalat flors o has regalat flors els últims dies, mesos?
1: En els últims dies no, però en els últims mesos sí, home. Sempre a Sant Jordi, per exemple, és data obligatòria.
2: I va costar.
1: I va costar.
2: Doncs l'Anna Palet, la nostra col·laboradora, que va explicar-nos per què el Mundial de Futbol no és el lloc ideal per donar-se treva, crec, oi?
1: Sí, hem d'estrenar secció, hem d'estrenar la mitja part de la treva. O sigui, ja acabeu de començar i ja teniu mitja part.
2: Home, ja ens ho mereixem.
1: Ja us esteu demanant un descansito i ara us explicaré per què no acabo de veure clar aquesta secció.
3: Bueno.

0: José Luis Sastre, padrí de la treva, defineix el programa.
1: És un programa de ràdio, ni menys ni més. Un programa de ràdio.
0: Cada migdia dona treva amb la treva. El programa de l'Aitana, l'Uni i l'Amparo, a la SER i SER Catalunya.
2: Quan li toca, li toca. I si no toca, doni's el plaer. Canviï la imatge de casa. És tan fàcil com venir a Comeslac. Pintures, parquets, paper pintat i el nostre consell. Proximitat i assessorament tant per a particulars com per a professionals. Comeslac, Avinguda Països Catalans 33 de Reus i al carrer Víctor Català 58 del Polígon Agroreus. També a la nostra botiga online a la web comeslac.com. Amb Comeslac, si es pot somiar, ho pots pintar.
3: El 31 de juliol, 1 i 2 d'agost, els 40 i els 40 Clàssic, al Festival Jardí de la Boella. Abans dels concerts, el ritme i la música ho posem nosaltres. Tots els èxits dels 40 de la mà de l'Adrià Ortega i només els teus números 1 dels 90 i 2000 dels 40 Clàssic amb el Sergi Sánchez i Adrià Soler. 31 de juliol, 1 i 2 d'agost, Festival Jardí de la Boella, a només 10 minuts de Tarragona i Reus.
4: Firmament fan televisió, publicitat o cinema. Es van encarregar de la creació de 7 sales de l'exposició Tim Burton Labyrinth i més recentment han col·laborat en els concerts de Rosalía.
5: SER Catalunya, al costat de les arts escèniques. Apostem per una millor experiència d'àudio i vídeo. Aprofundim en els temes que t'interessen. Nova app de la cadena SER. Un aparador amb més oferta de continguts personalitzables. Si no la tens encara, descarrega-te-la i selecciona SER Catalunya. Referents amb tu, també en l'àmbit digital.
6: Amb la meva gent, l'estiu és millor.
7: És estiu.

0: Acer Catalunya. Referents amb tu.
1: Dos som companyia. Tres som múltip. Tres som millor companyia. La Treva, el programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. Cadena SER i SER Catalunya.
2: Anna Palet, de nou, benvinguda a La Treva. Que no tenies prou feina, tu aquí?
3: No, es veu que no tenia prou feina. I clar, quan em proposeu que La Treva vol tenir una secció d'esports, em va explotar el cap. Em va explotar el cap perquè els esports tenen treva, algun cop.
2: No, i d'esports, xil, eh? Que ja
4: la mitja part, de fet.
3: La mitja part, però això ens ho hauríem de mirar, perquè ara fins i tot al Mundial hem afegit pauses d'hidratació que tenen de tot menys treva, perquè també aprofiten per colar allà els seus anuncis. En fi, els esports i La Treva, bàsicament, és que no s'entenen gaire, nois. A mi em sap greu, perquè de veritat m'agradaria que fos dos conceptes que poguessin anar junts, però és que quan no tenim lliga durant 9 mesos, després a l'estiu tenim un Mundial i a l'estiu també hi ha mercat de fitxatges. Uri Mora, tu que coneixes perfectament el Sol de Vila,
5: no,
3: l'Adrià va tenir treva un 31 de desembre amb
5: Zero.
3: Les inscripcions del Barça, per
5: Zero.
3: Exemple.
5: Enviant correus i revisant a 10 minuts abans del raïm, va ser una cosa espectacular.
3: Per això, com no té treva, el millor que podem fer és passar-nos-ho bé, és buscar-li, no, la part divertida també als esports, que en tenen i molta. I nois, no seré gaire original, però és que és setmana de Mundial.

0: Perdón, Sana, tu estàs aquí per fer màgia i fer que hi hagi una mena de no treva a treva al Mundial. Llavors, sabem com és Trump? A veure què ens espera aquest diumenge. Bueno, aquest, o sea, la final és el diumenge a Nova York.
1: És el diumenge, sí, a Nova York, i és que, Amparo, els polítics, diguem-ne, que s'estan volent fer massa protagonistes del Mundial, massa pel meu gust, perquè ho haureu escoltat ara de l'hora que venim del Ket i Jugues. Mm-hmm. Tenim problemes amb Mariano Rajoy, qui ens ho anava a dir?
0: Sí,
1: és molt 2016. És molt 2016, dir això.
2: El trobem a faltar una mica, eh?
1: Sí, el teníem ja fet meme, però ara el meme se'ns ha anat una mica de les mans, perquè Mariano Rajoy està publicant cada dia després dels partits de Espanya un article al Debate on, bàsicament amb el seu to que ja coneixem tots, analitza, opina sobre els partits de la selecció espanyola, però se li ha anat una mica de les mans en el darrer article perquè bàsicament ha vingut a dir que la selecció francesa, el nostre rival a les semifinals del Mundial, és una selecció d'altíssim nivell però que juga sense francesos i, oh, és sorpresa, ningú s'ho podia esperar, això s'ha sentat fatal a França, perquè l'han acusat de racista cap amunt.
0: Que no tots els francesos són blancs, oi?
1: Exacte, o sigui, veure un francès negre és un concepte una mica com la treva i com els esports, que per ells no casen.
3: No connecta.
1: No casen, llavors tenim enfadats a tots els polítics de França, si ja de per si les relacions normalment entre tots dos països no acostumen a ser gaire bones, Espanya i França no som millors amics, si no mireu a les votacions d'Eurovisió, doncs ara encara pitjor. És a dir, gràcies Mariano Rajoy per provocar-nos un problema diplomàtic pràcticament amb aquesta línia del teu article que bàsicament doncs podria haver esborrat, no? Mm-hmm. I no calia. Però és que Rajoy no és l'únic polític, ja ho comentàvem, Donald Trump també ha volgut deixar la seva. Bàsicament està molt ben connectat, qui ens ho havia de dir, amb els organitzadors del Mundial, en concret és molt amic íntim del president de la FIFA, Gian Infantino. I qui ens anava a dir també que Donald Trump intentaria fer trampes al Mundial, o sigui, com si fos un joc de cartes d'estiu amb els teus amics que intentes a veure llançar una carta
2: el
1: per
2: Monopoly,
1: allà.
2: El Monopoly, no?
1: Exacte, a veure, agafo un parell de bitlletets d'allà del Monopoly i ningú s'adonarà. Home, Trump, clar que ens anàvem a adonar.
2: Però és que a més ho va dir.
1: Bàsicament va voler anul·lar la targeta vermella que va rebre un dels millors jugadors de la selecció dels Estats Units, Balogun, però és que ell no se n'amaga.
4: It's very unfair, you can't do that, so... Yes, I asked for a review by FIFA.
1: I spoke to a man who's highly respected. No, I asked for a review, no. I asked per fer trampes. Digueu, clar, Donald Trump, el pitjor de tot és que la FIFA hi va accedir, li van anul·lar la targeta vermella a aquest jugador dels Estats Units, una cosa que no havia passat mai, que el nostre Iturralde González de Carrusel doncs s'emportava les mans al cap perquè deia jo ara què us he d'explicar, saps? Si bàsicament estan fent i desfent com els dona la gana. I... com deies, Amparo, tenim final del Mundial aquest diumenge.
0: Sembla mentida. Jo no m'entero molt del Mundial, o sigui, encara no sabem si arribarem o no, oi?
1: O sigui, encara no, o sigui, i confiem, estem posant totes les nostres ganes en arribar-hi, però encara la selecció espanyola s'ha d'enfrontar a França a les semifinals, l'altre semi són Anglaterra-Argentina.
3: Jo te diré, Anna, que a mi aquest Mundial se m'està fent com un embaràs. O sea, jo te juro que no sabria dir-te quin dia va començar, però sent que portem mig any en el Mundial.
1: Aquesta, ja si certifiquem, és la darrera setmana, però són més de 40 dies perquè s'han augmentat les seleccions i...
2: I el següent,
1: anem
2: en principi, anem a més.
1: Exacte, anirem a més. Infantino, aquest amic íntim de Trump, que és qui decideix, diu que voldria ampliar-les fins a 60 seleccions, que bàsicament seria tothom participa. És a dir, deixem-ho
0: clar. És una tortura, és que està tot arreu, o sigui, a la

0: És a dir, si ja hem tingut Cap Verd i Curaçao, a la selecció andorrana no la frena res.
1: O fa la catalana, eh?
2: Aquest diumenge hi serà Donald Trump, entenc, a la final, però sí. És que no hi serà sol, hi haurà moltes persones que hi estaran i que actuaran.
0: Sí, detalls d'aquesta final, diumenge, dia 19, a Nova York, al MetLife Stadium, que, perquè us feu una idea, és un mega recinte amb capacitat per 82.000 espectadors. El futbol ja no és futbol, ara volem que sigui espectacle. I al descans, atenció, actuaran 8 artistes. Ho heu escoltat bé? 8 artistes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 artistes.
1: Ni el Coachella, pràcticament.
0: Ni el Coachella. Justin Bieber, el que estem escoltant ara mateix, serà un dels caps de cartell, però també actuarà Shakira, que bàsicament té mobilitat de la...
1: És un mundial sense Shakira, és la meva pregunta.
0: Exactament. A la llista també trobem Madonna, Coldplay, BTS, Burna Boy, Gustavo Dudamel, fins i tot hi haurà una coral. És a dir, serà un mega espectacle, però clar... Per situar-vos a tots aquells que no seguiu tant els esports o els que sí,
1: situa.
0: Un descans, una mitja part, com bé es diu aquesta secció, el futbol dura uns 15 minuts, una cosa així.
1: No tinc cap, la Shakira, l'Escolaria de Montserrat, aquesta, el durament tothom.
0: A mi em donen... No, és que no surt ni a una cançó per artista. És a dir, o fan grupal, o fan duets, o la Madonna es posa amb la coral a fer la tornada d'alguna de les seves cançons.
1: Potser han contractat el Manu Guix com a Operación Triunfo i estan creant un espectacle...
0: És que aquí jo tinc moltes preguntes. És a dir, a mi no em surten els càlculs... pitjor que compartir una etapa entre 8. És a dir, aquí se va liar aquest diumenge a la final del Mundial, i ja us avanço una cosa que tampoc agradarà gens als que bàsicament el que volen seguir és l'esport, el futbol, el partit, tant de bo amb la selecció espanyola. Ja us aviso que el descans es calcula que durarà uns 30 minuts. Per tant, Déu-n'hi-do el que tindrem. A tot això, jo us proposo dues actuacions que haurien d'estar, perquè on caben 8 ni poden haver-hi 10. S'ha fet molt viral un dels àrbitres com sonava quan donava la seva decisió després de la revisió del VAR.
3: After review, number 10, Paraguay, cover his mouth, decision is red card.
0: Va sonar amb aquesta contundència que li van fer fins i tot un remix.
3: After review, number 10, Paraguay, cover his mouth, decision is red card.
2: Això està al nivell de donde... està Curaçao, de la cançó que també s'ha fet molt viral.
0: Efectivament, jo estic molt a favor de que aquesta cançó s'inclogui en aquesta final del Mundial, però, nois, us porto preparada també una sorpresa, així que anem a escoltar uns missatges molt especials. Bàsicament, hem demanat als nostres enviats especials del Mundial, el Santi Ovalle, el Bruno Alemany, el Lluís Flaquer...
2: Tres persones que no s'han donat res de treva aquest mes, perquè no han parat de voltar en amunt i avall, i que també volien saber una mica com s'han donat treva o com han passat aquests dies de Mundial, no?
0: Efectivament, aquests jo crec que ja estan cantant el Country Roads Take Me Home, perquè volen tornar a casa, són ja més de 40 dies lluny de casa, però estan molt pendents tots tres de com estan en aquesta estrena de la treva, i els hem preguntat, a veure, enviats especials a un Mundial, a la competició més grossa que es pot fer al món, com us heu donat treva i per ordre d'arribada als nostres telèfons mòbils? Això és el que ens deia el Bruno Alemany.
4: Doncs per mi ha estat molt important l'esport. Fer esport, intento fer-ho al matí, fer una horeta més o menys al gimnàs de l'hotel. Em neteja el cap, ho faig a més abans d'esmorzar, per tant ja començo a treballar amb el cap net, perquè he estat una hora fent esport i escoltant música. Han estat molt importants per mi els sopars en grup. Hi ha un grup molt maco i aquí es parla poc de futbol, els sopars pròpiament, es parla molt de la vida i és divertit, i ho hem passat força bé en aquests sopars. I ho he fet aquesta última setmana. A l'habitació em poso vídeos de Chiquito de la Calzada. Mira, m'ha donat per qui en aquest Mundial i m'ha fet riure molt, el gran Chiquito.
0: Una sorpresa del Bruno Alemany. A veure què ens diu el Lluís Flaquer.
5: Hola, Anna, us saludo des de Kansas, i això en si ja ve a ser una petita treva per mi. Després de molts dies a Dallas, ciutat que no es caracteritzaria per la seva varietat de plans que et permetin desconnectar de la rutina del dia a dia, fer un viatget, encara que sigui per unes hores, ja s'agraeix. 42 dies fora de casa posen a prova la teva resistència. Ho gaudeixes, sí, però has de saber trobar els teus moments. Per exemple, perquè m'entengueu, he anat més al gimnàs aquest darrer mes que tot el que havia anat durant tot l'any. Una estona cada dia, una miqueta de peses, una miqueta de cinta... Així, flac, estaràs finet, pensaràs. Doncs no. Una de les coses a les que costa trobar treva als Estats Units és el

0: Menjar. Som massa fans de les salses, els fregits, les mantegues o els arrebossats. Així que gimnàs sí, però hamburgueses també n'han caigut algunes. Són 42 dies fora de casa, amb rutines ben marcades que has d'aprendre a trencar. La treva passa per trobar els teus moments. Lectura, alguna sèrie, esport i parlar molt i molt i molt amb la família. Amb ella s'aprèn que, per sort, els mundials es fan llargs per no estar junts, però ens ajuda a passar-ho al saber que per a la vida en família un mundial ve a ser una treva que has de passar, per sort, en aquest aspecte, només un cop cada 4 anys.
1: I el missatge del Santi Ovalle.
2: Hola, Anna, hola, amics de la treva. Sembla contradictori, però en un mundial no hi ha treva. La veritat és que ja portem gairebé 40 dies fora de casa treballant cada dia de la setmana i dedicant-li moltíssimes hores amb moltes coses a cobrir, molts programes per fer i moltes cròniques per gravar. Poc temps de treva i de descans tenim en un mundial, però, mira, precisament ahir en vam tenir un, i és retrobar-me amb el meu germà, amb el meu amic, amb el Bruno Alemany, a Dallas, després de molts dies fora de casa, trobar algú de la redacció de Ràdio Barcelona i del Departament d'Esports i parlar mentre preníem una cervesa i podíem...
3: Bé, veig doncs, que tant el Flac i el Bruno, el Santi, han fet moltes cerveses, molts plans amics. S'ha donat treva també en aquest Mundial i, Anna, la setmana que ve més aquí.
1: La setmana que ve més, a veure amb què dona de si aquesta final del Mundial, de la qual estarem molt pendents i tant de bo que hi jugui la selecció espanyola.
3: Ja sabrem el guanyador, és veritat, el dilluns
1: que ve. Sí, sembla mentida, però el dilluns vinent ja sabrem qui és el guanyador.
4: I entrarem treva del Mundial, per fi.
1: O potser no, ja veurem, però moltes gràcies.
3: Que vagi molt bé.
5: Treva. Cessació temporal d'hostilitats entre enemics que estan en lloc.
3: Avui és un dia especial per nosaltres, primer programa, i com a primer programa també es fa molta il·lusió el nostre primer convidat.
6: Diuen que el primer convidat o convidada fa una mica la funció de padrí o padrina. I què millor que siga una persona que respira ràdio per tots els poros del seu cos.
7: Més de mitja vida dedicada a aquesta casa i a aquest mitjà, i que a més en unes setmanes comença un canvi de vida, d'horari sobretot, i qui sap si intentarà donar-se una mica més de treva, ja que dona la sensació que no pot parar de fer coses.
3: Ha vingut a visitar-nos l'escriptor, presentador de televisió, periodista d'aquesta casa...
6: Ara ja ex-subdirector d'Hoy por Hoy i nou editor d'Hora 25 a la cadena SER.
7: I des d'ara mateix, encara que no tenim ni idea de si estarà d'acord o no, primer padrí de la treva, José Luis Sastre.
8: Acaba d'arribar d'una setmana de vacances l'Edu Polo i m'ha demanat a veure si en un minut li puc explicar tot el que s'ha perdut. Així que jo, pels amics, el que faci falta.
9: Es un reportaje de José Luis Sastre.
10: Hay que avanzar primero el pie derecho, luego el izquierdo. En este local los sábados empiezan con una bachata. Comencem aquest hora 14 parlant-los d'aquesta operació policial de gran magnitud adreçada a la màfia.
11: Una mica caòtica sí que seria, sí.
10: Y los mejores ratos con un poco de aguardiente en ese local donde las penas son menos penas al son de un buen merengue.
11: Tu has passat bé?
12: M'ha encantat.
11: Àlex Corretja, moltíssimes gràcies i molta sort. Gràcies. Et seguirem per Televisió Espanyola, eh?
12: Moltes gràcies.
11: Sort. Una abraçada.
12: Adéu, gràcies.
11: Deixem aquí, la informació continua a hora 14, a la cadena SER. Bona tarda.
3: José Luis Sastre, bona tarda, com estàs?
13: Mare de Déu, molt més vell que en aquests àudios. Què tal? Bon dia, com esteu?
3: Molt bé, home, aquí d'estrena, d'estrena. I m'ha agafat molts dels teus talls dels inicis, del 2005, 2006, 2007, 2008.
13: Ja, ja, sí.
3: I ara que comences vacances, la primera pregunta és obligada a tots els convidats, i és que tu com et dones treva?
13: Bueno, pues parant una mica, sé que això és molt tòpic, però en el, amb el ritme que portem, parant una mica, que vol dir fins i tot desactivar, no molts dies, però sí alguns dies, les alertes que rebem al telèfon mòbil, i deixant de mirar el telèfon. Sé que és molt senzill, segurament esperàveu una resposta una mica més, no, d'allò de pues, busco un lugar perdido en el... No, no, no. M'allunyo una mica del telèfon, si puc, tot el que es pot, i així em començo a donar una mica de treva. I després fent una vida normal, en el sentit de deixar de matinar tant, perquè, clar, ara quan em llevo a les 6-7 del matí, ja per mi és com voy tarde al dia. I pues, fent vida del poble, que és el que més m'agrada, anar a comprar el pa, a veure què li falta a la casa avui, bueno, fent vida una mica més normal, que no vol dir que la ràdio no ho sigui, però sí que ho deixa de ser una mica amb els horaris aquests que ara, com comentava, ho deixaré de fer.
3: Se't fa estrany estar el juliol de vacances, després de molts anys dirigint el Hoy por Hoy durant l'estiu? Ara què fas, el juliol, agost, sense feina?
13: feina endarrerida, és a dir, tot allò que no he pogut fer durant el curs, doncs mira, llegir, mirar pel·lícules que volia mirar, allò, jo em vaig fent una llista, com tanta gent, suposo, no? Durant l'any, de quines coses m'agradaria fer, i ara tinc una mica més de temps de, per fer-les. I escoltar la ràdio d'una altra manera. No, la desconnexió no inclou apagar la ràdio, però sí que estàs escoltant la ràdio sense pensar, ui, esta disco va antes o després, o la publi, si no vas ara a la publi, aniràs malament de temps d'escoltar-la, com a oient, que és del que es tracta, això. No?
6: Tu creus que arribes a desconnectar realment quan estàs de vacances mirant una sèrie, o ja estàs pensant, ui, a Esther podria portar de convidat, podríem fer un tema que tractar això, allò, perquè a mi personalment em costa una mica.
13: Hi ha un punt, jo crec que de la nostra professió, com de tantes altres professions, quan tu coneixes un artista, un cantant, una persona que, no sé, que estigui escrivint una cançó, i veus, aprens, si l'escoltes i si estàs una mica atent, que hi ha persones que miren la vida en cançons i hi ha persones que miren la vida en colors. I jo crec que nosaltres, al nostre ofici, escoltem i mirem la vida en ràdio. I és inevitable, però això no es tracta de... Saps què passa? Jo distingiria aquí la ràdio de l'actualitat. De l'actualitat sí es pot desconnectar una mica, tot i que és com una droga de vegades, no. Però de la ràdio costa molt sortir-se'n. És a dir, jo puc desconnectar de no mirar la ràdio des d'un punt de vista professional, però mirar la vida en ràdio no ho sé deixar de fer. És la meva manera de mirar la vida. I tu mires la vida i us passarà, i escolteu algú i segur que penseu, quina bona entrevista tindria aquest personatge, o quina bona secció sortiria d'aquí. Però bueno, això no pots desconnectar perquè tens el cap construït després de molts anys d'aquesta manera, però a mi no m'importa, no és que no m'importa, és que no puc renunciar a aquesta manera de mirar la vida en ràdio, de la mateixa manera que quan escoltes alguna història que t'agrada molt, dius, pues d'aquí sale un libro, i això és perquè tens el cap estructurat d'aquesta manera.
7: I encara que t'agradi la vida al poble, la vida normal, i mirant a molts de ràdio, si haguessis de triar la teva treva preferida, seria anar a una preestrena de Sorrentino amb ell, o al backstage d'un concert de Coldplay?
13: Uau! No poden ser les dos, no?
7: No.
13: Vale. O una preestrena amb Sorrentino al backstage de Coldplay. Diria que la segona.
7: Sí.
13: Perquè Sorrentino ja... Sí, perquè no em cal que ell em comenti la pel·lícula, no? I a un backstage de Coldplay segur que hi ha bon catering.
7: Segur.
3: Home, parlant de temps i d'aprofitar-lo, i ara que parlaves de música, jo crec que una persona que admires molt et diria el següent. El Manuel García segurament és un dels artistes que més admires, no, tu?
13: Sí, va marcar un punt... Mira, quan jo vaig venir a... Soc de València, i quan vaig venir a Barcelona a estudiar el primer any de carrera a l'Autònoma, a mi m'ajudava molt escoltar el Manolo, perquè Manolo era... com aquell que quan estàs sol, surts de casa per primera vegada, tens 18 anys i vius sol, aquells dissabtes que encara no coneixes a la gent perquè tots els companys de classe sou de fora i encara no... Què faig, no? Que estic fora del poble, estic fora del lloc. I els dissabtes i sobretot diumenges al vespre, al Discman, que és un aparell que no us explicaré, però que és...
3: Jo el conec.
13: Em posava el discos del Manolo i m'ajudava a sentir-me una mica com a casa. I després em va passar una cosa molt, molt xula. El primer dia que... Jo no sóc molt, molt mitòman, i al llarg dels anys, doncs, a la ràdio coneixes amb molta, molta gent, no? Només recordo dos dies, i els dos van ser a Ràdio Barcelona, encara no estava a Madrid, de veure gent que dius, ostres, m'impacta tant que ni el saludaré, no? Un va ser el Serrat, un dia sortint de l'ascensor de Ràdio Barcelona. Wow. Vaig dir, uau, Serrat. I l'altre dia va ser, el següent dia va ser el Manolo, perquè va venir una entrevista amb la Gemma. Jo crec que la Gemma Nierga encara feia La Ventana. I va venir el Manolo a presentar un dels discos i jo em vaig posar al cristal, a la peixera, amb... Jo no sé amb quina cara el devia mirar. Però recordo que la Gemma, que era molt de fer aquestes coses, em va dir, Sastre, ven. Vaig dir, on? Diu, dentro. I em va posar dins de l'estudi amb ell. I tot això que us he explicat, que el Manolo era per mi com una mica de casa i la connexió amb... El Manolo sempre... Jo crec que la virtut que té és que quan estàs content et fa sentir més content i quan estàs trist et fa... sentir una mica més trist i això t'ajuda a treure tot el que portes dins i d'altra manera no sortiria. I li vaig poder explicar amb ell. Ara segurament, en aquell moment, ara ho recordo, tinc un record
3: José Luis,
13: dolç d'això.
3: No pateixis, sí? Perquè ho tenim. 3 de juny del 2008.
13: Ostres!
12: Me considero un inculto musical, pero me sé prácticamente todas las letras de Manolo García. Y cuando yo vine a estudiar a Barcelona, yo me ponía los discos de Manolo cuando quería llorar y no me salía, y cuando quería reír y no me salía. Y es verdad, yo me ponía los discos de Manolo y me ayudaba a sacar aquello que a veces sí. No sale.
3: Clar, això li vas dir al Manolo davant. Explicaves que et vas trobar aquesta...
13: Davant. Totalment. Sí, perquè la Gemma va fer aquesta encerrona. I, doncs mira, el que t'anava a dir és que ara ho recordo d'una manera molt entranyable. En aquell moment suposo que en devia morir de la vergonya.
3: Sí. Clar, li explicaves amb ell que la seva música t'ajudava a plorar, a riure quan ho necessitaves. Encara a dia d'avui, gairebé 20 anys més tard, encara et passa? Necessites la música del Manolo o de qualsevol altre per canalitzar aquestes emocions?
13: L'escolto menys al Manolo perquè han entrat molt... Una cosa que sí que m'ha passat en aquests anys d'hoy por hoy és que he après moltíssim de moltes coses, evidentment, però també de la música. I he incorporat, perquè jo era molt de 3-4, això que deies, Coldplay, Manolo, i tenia un repertori, diguéssim, més limitat. I ara, per sort, he incorporat a moltíssima gent, molts estils i fins i tot moltes èpoques diferents, et diria. I, per tant, el Manolo m'acompanya, és per mi un record permanent, de fet, jo crec que el vaig entrevistar l'estiu passat, perquè sempre el demano perquè em fa il·lu, però ja he incorporat a molta més gent.
6: Sastre, tu ja has dit que eres d'Alberic, que vas estudiar a la UAP i que després vas començar treballant també així a Ràdio Barcelona. I jo t'he de confessar que sempre ha sigut per a mi un poc un punt de referència, perquè jo sóc de Pego, del País Valencià, sí. Vaig estudiar a l'Autònoma i ara estic treballant a Ràdio Barcelona. I clar, després de tants anys vivint a Barna, ara a Madrid, has arribat a sentir alguna d'aquestes dues ciutats com a casa? O al final, com la terreta, no hi ha res?
13: Mira, per mi Barcelona és una ciutat molt, molt especial perquè jo vaig anar a estudiar a Barcelona perquè volia estudiar a l'Autònoma i volia treballar a Ràdio Barcelona. Jo no volia fer les pràctiques a Ràdio Madrid o venir a Madrid. Jo volia provar a Barcelona. Per mi Barcelona era en aquell moment també sinònim de... Una ràdio que es feia... Hi havia una molt bona oferta i amb molta qualitat de ràdio. No vol dir que a Madrid no hi hagués, eh? Però resultava més atractiva la ciutat i l'oferta radiofònica i periodística que en aquell moment donava Barcelona. Jo, de fet, això ho he explicat molts cops. Quan l'Àngels ja ens vam conèixer i em va dir «Sastre, vine amb mi a Madrid», li vaig dir «No, jo és que estic molt bé a Barcelona i treballant a Ràdio Barcelona». Per mi Barcelona és la ciutat on vaig aprendre tot. És a dir, vaig passar del poble de 10.000 habitants a la gran ciutat. I em passa molt, tinc molts amics, jo, amics, els primers grans amics de veritat que vaig fer són els de Barcelona. I encara em passa que quan vinc a Barna, per mi és com si hagués estat el dia d'abans, no? El que passa que jo sempre m'he sentit molt de poble i segons em vaig fent gran... Com més gran em faig, més de poble em sento. És a dir, més orgullós estic de dir. Soc d'una comarca, que es diu la comarca de la Ribera, crescut allà, vinc cada cap de setmana. És a dir, jo, si treballo a Barna o si treballo a Madrid, sempre estic el cap de setmana al poble i això m'ajuda també a mirar el món, a fer ràdio, a fer periodisme des d'un determinat punt de vista, que és sense deixar-me de banda les coses que són realment importants. Per tant, sento Barcelona com casa meva, sento Madrid com la ciutat que m'acull, que també és casa meva, però jo sóc de la Ribera, sobretot de la Ribera.
3: Ara deies que al llarg d'aquests anys has descobert molts artistes. Algun que altre potser t'ha portat una mica un disgust, de forma carinyosa, amb una persona que jo crec que la temporada que ve trobaràs molt a faltar.
13: En la música tampoco nos ponemos de acuerdo. No. En lo que nos gusta y lo que no nos gusta.
14: No, porque tú dices que te gusta, porque tú siempre quieres quedar bien con todo el mundo. Cuando una cosa no te gusta, dime una música que no te... Un cantante español que no te guste.
13: Miguel Bosé. Yo no quiero quedar bien con todo el mundo. Lo que quiero es llevarte la contraria. Tú dices que no te gusta Manuel Turizo porque es mainstream, porque lo escucha
14: muchísimo. No, eso es mentira,
13: sí,
14: eso te lo estás inventando.
13: Entonces, por esta cosa de yo esta música no la escucho, estás en contra. Y digo que yo, a mí, mira, escucho Manuel Turizo, esto que es el merengue, y me pongo de muy buen humor.
14: Pero
13: esto, digo yo que sea esto
14: motivo,
13: Sostakovich.
14: Pero el motivo que no me guste no es porque sea mainstream, es porque no me gusta este tipo de música. Entre otras cosas porque no entiendo lo que dice.
13: Ay, tampoco es muy difícil la letra.
7: Sastre, ¿t'agrada de veritat Manuel Turizo o el que trobaràs a faltar és portar-li la contrària a l'Àngels?
13: No, però és que ho he explicat aquí. Jo aquesta cosa de és que esto és es com lo escucha todo el mundo, bueno, pues sí, yo también soy todo el mundo y también, es decir, ha d'haver-hi música para todos los lugares y per cada moment de la vida. Jo un xiringuito, ara, 13 de juliol, que és avui, a una piscina, ja m'agrada que ja suene Manuel Turizo en... No, no necessito una música més intensa. El que trobaré a faltar són les discussions amb ella. Ja m'agrada Turizo, però no vol dir que sigui el meu músic favorit. El que passa que, clar, com me tenia que revelar contra això, pues, semblava que a mi m'agradava aquesta música més comercial, que insisteixo, que no és que no li trobi pega, és a dir, que crec que fa falta.
7: Sí, que per ser mainstream no és dolent, o sea, no passa
13: correcte,
7: res.
13: Correcte, sí, efectivament, però que era bàsicament una... Ara, com nos discutíamos, eh? Però sí. Bueno, sí.
7: Aquest fi de curs ha estat una mica convuls. Com ho has portat? Com estàs tu?
13: Ara que estic de vacances, millor, gràcies. Sí. millor, sí, ha estat... Bueno, saps que això sí que la ràdio ho ha tingut i ho hem fet, que és que tot ha sonat, tot ho hem explicat, això és una premissa que tinc claríssima, que la nostra complicitat i la nostra confiança és amb els oients. Amb les oients no hi ha coses que ni es podien amagar ni hem volgut amagar. Ho hem anat explicant i ara, doncs, en el camí d'estar millor i aprofitant l'estiu per carregar forces i començar amb ganes la nova temporada.
7: I com et pot canviar la vida un canvi d'horari amb la teva feina, els horaris que fas?
13: Bueno, ja, saps què passa? Que jo he fet l'horari d'hora 25. De fet, nosaltres amb l'Àngels veníem d'hora 25 i ara també el seu dos a hora 25 i vam passar a l'Hoy por Hoy. Per tant, ja he estat aquí. Hi ha una cosa que... Ara no vull que sembli que trobaré a faltar aquest horari de llevar-me a les 3 de la matinada, però sí que té un punt. Jo he après a... aprofitar molt els dies. Això que dèieu abans de... Però és que té temps de fer una mica tantes coses, que és una cosa que la gent em pregunta molt, de... Has escrit llibres, has estat a la tele, escrius al País, tens podcast, la ràdio, com t'ho fas? Bueno, m'ho faig perquè he après a exprimir molt els minuts que té el dia. I jo que em conec, sé que quan treballàvem a la nit i tenia el temps lliure al matí, això ho feia menys. És el que ara tinc dubte de com ho faré al setembre, perquè els dies i les hores em donin tant com em donaven fins ara. Ja us ho aniré explicant. Però tinc ganes també de que el despertador no sona a les 3 de la matinada. La veritat és aquesta, sí.
7: I saps que tindràs l'horari d'hora 25, d'hora 25, mm-hmm. Has tingut el d'hoy por hoy i no és l'únic que has tingut a la SER.
15: Bona tarda. Com estan escoltant, la concentració que ha convocat el PP a favor de la Constitució ha reunit milers de persones, 200.000 segons els convocants, i ha acabat sense cap referència al procés de reforma de l'Estatut.
7: Estem escoltant, creiem que és de les teves primeres intervencions a l'hora 14, del 3 de desembre de 2005. Tu quan vas fer això t'esperaves el que vindria després?
13: No. Jo he treballat a la ràdio en general des del primer moment i ara també, continuo així, sense expectativa del que quina seria la nova etapa. He tingut la sort de treballar en aquesta casa molts anys, però fent coses molt diferents. I això no m'ho podia ni imaginar. Jo quan vaig arribar a la ràdio vaig arribar com un becari d'informatius que pensava que va tenir la sort de que quan va acabar la beca em van dir, tu no voldries fer l'informatiu del cap de setmana i de seguida el del migdia, i vaig anar dient, bueno, pues sí, però després va ser la graderia, vaig passar per esports, per política, aquí a Madrid he fet moltes coses també. Vull dir que he treballat sempre a la mateixa empresa, però amb la sort, amb la fortuna d'haver pogut fer i moltes coses, que de totes, les que així d'entrada m'agradaven més i les que m'agradaven menys, de totes, no és que hagi après professionalment, que també, sinó que he conegut molta gent. Per exemple, jo sempre explico que una època en què m'ho vaig passar molt, molt bé fent ràdio i fent periodisme esportiu va ser fent la graderia, però que no, el més important que em vaig emportar de la graderia, que era una cosa que, responent a la teva pregunta, no, en absolut, quan vaig començar a fer l'hora 14 ni m'ho podia arribar a imaginar, és que els amics que vaig fer en aquella època són amics personals meus que ja em vaig emportar para siempre jamás. Vull dir que no, tampoc treballo amb l'expectativa de, bueno, i ara comences hora 25 i que, bueno, ara disfrutem d'hora 25. Exacte. I després, quan arribi, ja veurem.
16: I de fet, comences hora 25. Què ens pots avançar de cara al setembre?
13: Que és un programa que encara estem pensant molt. Clar, pensa que acabo fins fa 3 dies estava fent l'Hoy por Hoy.
16: Sí.
13: Necessito una mica de calma. El que et puc avançar i el que et puc explicar és quina és la meva relació amb Hora 25. Soc molt conscient de quin és el programa que tindré la responsabilitat a partir del dia 31 del mes que ve, 31 d'agost, de posar-me, de dirigir, de presentar, que és un programa emblemàtic en aquesta casa i en la història del periodisme radiofònic d'aquest país, molt lligat a una etapa que va ser molt complicada per aconseguir algunes de les coses que ara tenim i que no hem de badar per seguir defensant, que no hem de donar per òbvies, per evidents i per ja aconseguides. Per tant, tinc no només la il·lusió, sinó també la responsabilitat de ser-ne molt conscient de quin és l'horari, quin és el programa i quina és la tasca que hem de fer en aquella hora en què la gent ens ve a buscar per obtenir un anàlisi i una informació molt rigorosa i molt amb un anàlisi que pugui aportar-li arguments, que és això, tant el to, un to més tranquil i que no sigui en absolut apocalíptic, ara que triomfa tant gràcies a l'algoritme i a la intel·ligència artificial, a aquells que van parlant o que fan discursos amb majúscules, tractar de fer discursos i trobar debats que amb minúscules i respectant el que diu l'altra persona puguin aportar i ser d'utilitat per la gent.
7: Sastre, t'has fet, Laitana, una pregunta com valenciana. Jo, com murciana, només vull saber si escoltarem el Miguel Maldonado en Hora 25.
13: És una molt bona pregunta que hauríeu de pagar molts diners perquè jo ara us donés aquesta exclusiva.
7: Vale, li trauré a ell l'exclusiva, a veure si puc.
13: Vale, sort. Sort amb això.
16: I abans d'acabar, ja que eres expert tant informatiu com a magazín, com bueno, en totes les coses que hem estat comentant, i com a padrí del programa, que és un títol que t'hem posat nosaltres...
13: Moltes gràcies, però vosaltres veureu, eh? Ara, si va malament la cosa, jo no vull responsabilitats. Mira bé.
16: Llavors, quines serien les teues recomanacions per aquest estiu?
13: És que no soni tòpic, eh? Que no soni obvi. Mireu, primer, vosaltres us heu de passar bé. És un programa de ràdio. Ni menys, ni més. Un programa de ràdio. I després, una cosa que sí que us agrairia molt és que no oblidéssiu mai que esteu parlant per la gent. Que hi ha gent que us està escoltant. Que hi ha gent que està temptada ara mateix de canviar el dial o de baixar del cotxe. Feu que aquesta gent, tot i que hagi aparcat el cotxe, es vulgui quedar una estona més i que no canviïn de dial. No és fàcil, però bueno, per això teniu tot un estiu per davant.
3: Totalment.
13: Poseu Manu Turizo.
3: Manu Turizo, no t'anem a posar un altre que crec que tu cantes molt o que has cantat molt en una època de la teva vida i que va molt en sintonia amb la treva, amb relaxar-nos. És aquesta, a veure si la recordes. Sí, no?
13: No, però negaré... És a dir, no explicaré les circumstàncies en què jo he cantat aquesta cançó.
3: Moltes vegades.
13: Ni la vestimenta tampoc.
3: Arribaves a aquests aguts o no, del Mica?
13: No. Tampoc sé si jo estava molt lúcid en els moments que jo cantava aquesta cançó. Però això forma part d'una altra entrevista.
3: Totalment. Mira, per tancar la temporada, si no tornes, ens la cantes. Només vens i cantes, ja està.
13: Vale. Ja ho parlarem.
3: José Luis,
13: molta sort, que tingueu moltíssima sort en aquesta aventura i passeu-ho bé.
3: I bones vacances, sobretot, que vagi bé la tornada.
13: Moltes gràcies.
7: Gràcies.
13: Adéu.

0: que bé començar així, eh?
1: Un convidat especial per un dia especial.
2: I seguint els consells del nostre padrí Sastre, demà tornarem per seguir passant-nos-ho bé sense oblidar que us estem parlant a vosaltres i que seguiu enganxats a la sèrie Ser Catalunya, com sempre a partir de la una.
0: I podem dir ja la convidada de demà?
1: Va, ho diem.
2: Doncs va, demà ens visita la Marian de la Pija i la Kinky, així que també podeu participar amb preguntes que ens podeu enviar al nostre WhatsApp, que és el 648 83 43 78.
0: I de debò que estem molt contentes de treballar aquest estiu, de donar una mica de treva i de fer-vos partíceps a vosaltres, oients, d'aquesta bogeria.
1: Us deixem a l'actualitat del dia, que aquesta sí que no dona treva, de seguida a l'hora 14.
2: Que passeu un molt bon dilluns, Dia Mundial del Rock i també Dia Internacional de l'Estrena de la Treva. Fins demà!

0: Treva. Cessació temporal d'hostilitats entre enemics que estan en guerra.
1: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Liébana.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. El Partido Popular resta importancia y no ve racismo en las palabras de Mariano Rajoy, que en una columna aseguró que la selección francesa tiene una plantilla de altísimo nivel, pero sin franceses. Los populares se escudan en el sarcasmo para justificar las palabras del expresidente del gobierno, que están provocando una reacción en cadena del gobierno francés. Borja Semper, portavoz del PP hace unos minutos.
3: Una columna de estas que escribe el señor presidente Rajoy son sarcásticas. Y son columnas que van sin mala intención, y esa expresión es sin mala intención. Y son comentarios a favor de España, y esto yo no los circunscribiría a este perímetro, no le daría otra interpretación.
2: La polémica sigue escalando. Francia, que ya calificó de racista e inaceptable el comentario, ha elevado todavía más el tono esta mañana y ha añadido que es también patético. Jean-Noël Barrot es el ministro de Exteriores francés.
4: Voilà des propos qui sont pathétiques.
5: Esos comentarios son patéticos. De una vez por todas, Francia no tiene color de piel. Cualquier afirmación en sentido contrario es simplemente estúpida, racista o una combinación de ambas cosas. Este es un equipo excepcional que muestra la mejor cara de Francia.
4: De la France.
2: Hasta la extrema derecha francesa ha llamado racista hoy a Rajoy. Con Barrot, precisamente, habló ayer el ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez. Según ha explicado él mismo en esa conversación, Álvarez le ha dicho que las palabras del expresidente no representan al gobierno y le ha pedido a Alberto Núñez Feijóo que le desautorice.
6: Lo que dejó escrito el expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, es absolutamente inaceptable. Exijo al señor Feijóo que desautorice a Mariano Rajoy, al medio digital que publicó ese artículo, que retire el artículo y que publique una rectificación.
2: A las 2:30 ampliamos todas estas reacciones en un día más marcado por los incendios en nuestro país, aunque con buenas noticias, porque el fuego de los Gallardos en Almería, en el que han muerto 13 personas, va a quedar hoy controlado, según ha anunciado el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno.
7: Y hoy ya pasaríamos a situación operativa cero. Yo creo que eso es una buena noticia y a lo largo del día estamos convencidos que podemos dar por controlado.
2: Junto a Moreno ha comparecido también el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que ha visitado la zona y ha pedido un gran acuerdo de país para luchar contra el fuego. ¿Cuál es la situación sobre el terreno de este incendio que ha calcinado ya 7.000 hectáreas? Puesto de mando avanzado, Guillermo Mirón, buenas tardes.
8: Buenas tardes. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha subrayado en reiterar la colaboración las diferentes administraciones ante una catástrofe como esta, como ayuntamientos, diputación, junta y gobierno central. Ha agradecido el trabajo de todos los que están participando en las labores de lucha contra el incendio y en la atención a los afectados, y ha pedido el apoyo para el acuerdo de Estado propuesto por el Ejecutivo Central de cara a luchar con más eficiencia en un futuro ante catástrofes derivadas del cambio climático y del aumento de las temperaturas. Pedro Sánchez, desde el puesto avanzado de Turre.
9: Articular un gran acuerdo frente a la emergencia climática. Aquí, antes, hablando con los alcaldes, se hablaba de la prevención. Efectivamente, no solamente tenemos que reaccionar cuando se producen estos incendios, sino que tenemos que prevenir.
8: Se espera que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, comparezca desde el puesto de mando avanzado en torno a las 3:45 de esta tarde.
2: Durante toda la mañana, nuestro compañero Javier Ruiz Martínez ha estado recorriendo la zona cero de este fuego. Las colinas han quedado completamente calcinadas, recabando los sonidos de lo que es esta zona de Almería 72 horas después. Su gente, los que lo han sufrido directamente. Con Javi, en esta zona cero, estaremos en unos minutos. Todo en un inicio de semana en el que el gobierno, sin que de momento se cristalice, sigue poniendo el foco en el principal problema de los españoles, en la vivienda. Esta mañana el ministro Pablo Bustinduy ha asegurado aquí en Hoy por Hoy con Pedro Blanco que quieren incluir una prórroga de los alquileres hasta finales del año 2028 en el decreto que se va a aprobar este mes. Jordi Fàbrega, buenas tardes.
10: Buenas tardes. Un decreto que siguen negociando PSOE y Sumar y que va a incluir, según se comprometió el gobierno, la regulación de los alquileres de temporada, bonificaciones fiscales a los propietarios y la prórroga de los alquileres. Una prórroga que los ministros de Sumar, como Pablo Bustinduy, quieren, como dices, que sea más amplia que la incluida en el decreto que tumbó el Congreso en abril.
11: Queremos que la pueda pedir pues toda la gente que no la pudo pedir entonces, y queremos extender también el plazo de cobertura para que bueno, pues pueda llegar a más familias inquilinas.
10: La idea que ponen sobre la mesa es ampliar el número de contratos beneficiarios de la prórroga a todos aquellos que venzan hasta finales de 2028.
2: Aunque la conversación en las calles, en los trabajos, en las terrazas, está en lo puramente deportivo, en el Mundial.
12: Mundial 2026, Cadena Ser.
2: Porque mañana España juega por segunda vez en su historia unas semifinales de un Mundial contra Francia y en su día nacional. Ya empezamos a estar nerviosos. ¿Cómo están las cosas por Dallas? Antón Meana, muy buenas tardes.
13: Hola, Liébana, buenas tardes. Aquí las 7 y 5 de la mañana y la verdad que sí que hay nervios. En 4 horas, último entrenamiento de la selección española y afortunadamente están todos bien físicamente. Bien como se puede estar en este tramo de temporada, pero ayer entrenaron sin problema y va a repetir Luis de la Fuente el mismo equipo que derrotó a Bélgica en Los Ángeles. A esta hora, aquí en Dallas, llueve. Y esta noche, en tiempo de larguero, en directo, conferencia de prensa del seleccionador y de Lamine Yamal, nuestra estrella, que se pone delante del micrófono para decirle al mundo que España quiere ganar la segunda estrella el próximo domingo en New Jersey.
12: Todo el Mundial 2026 en la Cadena Ser.
2: Y solo nos queda el tiempo en un día de contrastes, pero con mucho calor, sobre todo en el Mediterráneo. Meteoróloga Nuria Seró.
14: Hoy el calor intenso lo tenemos en el este del país, temperaturas que podrán alcanzar los 38 grados, por ejemplo, en Zaragoza. Hola, muy buenas tardes, pero es una jornada de contrastes, porque en el oeste peninsular, por ejemplo, en Pontevedra, la máxima se quedará en tan solo 25. Tenemos también polvo en suspensión, calima, especialmente en el este peninsular, e irá en aumento a lo largo de los próximos días. Esta tarde tendremos chubascos y tormentas que podrán ser fuertes tanto en los Pirineos, en la Ibérica, en las Béticas, como también en Galicia y en el interior de Asturias.
2: Con la producción de Aldo Gómez y Toñi Fernández y con Nick Sutherland y Juan Carlos Fernández en la realización, comienza el verano también aquí en Hora 14. Son las 2 y 6 minutos.
1: Hora 14 a Catalunya. Joan Bufill.
15: La investigació per saber l'origen del darrer incendi declarat a Aiguamúrcia apunta que ha estat provocat.
16: Hi ha indicis per part de Mossos d'Esquadra que aquest és un incendi provocat i, per tant, doncs, també el que farem serà reforçar la vigilància en tot el perímetre de l'incendi.
15: És el tercer foc que comença en aquesta zona de l'Alt Camp en menys d'una setmana. Hi ha 220 veïns d'urbanitzacions que han hagut de ser evacuats per precaució i 2.500 que han de seguir confinats. Avui, que comença una nova onada de calor que tindrà el seu pic entre dimecres i dijous. Una calor que, segons ha determinat l'Institut de Salut Global de Barcelona, pot afectar el desenvolupament del cervell dels nadons. Atenció, perquè estar exposat a altes temperatures durant l'embaràs i els primers mesos de vida, després pot provocar més agressivitat durant l'adolescència. La Generalitat allarga encara més la reobertura del parc de Collserola, tancat totalment des de fa més de 4 mesos per la peste porcina africana.
17: Tots els censos que s'havien fet de senglars en aquesta zona s'han quedat curts i estava tot molt més descontrolat del que pensàvem. Ho farem el més ràpid possible, però miracles no en farem. Ja vam dir que això seria llarg.
15: En les darreres hores, veïns de barris com Ciutat Meridiana hi han anat a caminar saltant-se la prohibició en protesta.
18: Para los vecinos es un tema de salud mental.
19: Estamos aquí, pues supongo, como enjaulados, ¿sabes? Entonces hay que romper ese bloqueo. No informan de qué es lo que está ocurriendo dentro, cómo está...
15: El CNI va espiar els telèfons de Carles Riera i David Fernández quan eren diputats de la CUP a través del programa Pegasus. Va ser amb l'autorització del Suprem i els mesos posteriors a les protestes en contra de la sentència al procés. Ho detalla la documentació desclassificada pel Consell de Ministres. Tot això en aquest dilluns en què us ampliarem aquesta exclusiva de Ser Catalunya. Ha estat detingut un exdiputat de Junts i exalcalde socialista Sant Feliu de Guíxols per masturbar-se en públic. La policia local de Santa Susana, al Maresme, va arrestar a Pere Albó ahir, a la tarda, després de tocar-se a la tombona d'un hotel davant d'una cinquantena de persones, moltes d'elles menors d'edat. A la tècnica hi ha en Tomàs Sánchez, a la producció Lèlia Pijuan. Des d'ara i fins als quarts ho expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bufill.
15: Què tal? Bona tarda. Estem pendents a aquesta hora de dos incendis. El primer és un foc que s'ha declarat fa res, fa poc més d'una hora, a Lladurs. El Solsonès està afectant la zona del Collet dels Lladres, un foc de vegetació que, segons els bombers, ha agafat força intensitat i els bombers estan atacant el flanc esquerre, amb 19 dotacions, també descàrregues de 4 mitjans aeris. Aquest foc que s'ha declarat a Lladurs, al Solsonès, l'altre és el d'Aiguamúrcia, el tercer que s'hi declara en aquesta zona des de fa menys d'una setmana, que obliga a confinar a més de 2.500 persones i també ha obligat a evacuar 220 persones de casa seva per precaució. Anem fins a Sant Jaume dels Domenys, al centre de control d'aquest foc. Eva Hidalgo, què tal? Bona tarda.
20: Què tal? Bona tarda.
15: Els bombers acaben d'explicar que aquest foc està pràcticament perimetrat, però els confinaments i les evacuacions s'han de mantenir perquè les condicions meteorològiques ho poden canviar tot.
20: Un 95% concretament està perimetrat. Aquest matí, però, hi ha hagut dues revifalles que mantenen alerta els més de 200 bombers desplegats, sobretot al flanc esquerre, sota d'una cinglera. És per això que treballen amb mitjans d'alta mobilitat per dins d'aquests 8 quilòmetres. El vent i les altes temperatures fan que sigui una franja horària crítica, diu Ricardo Exposito, inspector dels bombers.
21: Ara que comença el període de més risc en aquest incendi, per tant, hem d'estar molt, molt vigilants de a partir d'ara fins al vespre per intentar que no tinguem cap reproducció que es pugui complicar la gestió d'aquest incendi.
20: Han cremat 142 hectàrees i els bombers són optimistes si tot continua com ara, esperen estabilitzar-lo aquest vespre. 220 persones dels ranxos de Bonany i urbanitzacions de Querol han estat evacuades a primera hora del matí i continuen confinats 2.500 habitants de 5 municipis diversos.
15: Eva, tu has pogut parlar amb l'alcaldessa d'aquest municipi de Querol on s'han hagut de fer aquests desallotjaments. Han passat hores molt crítiques, però recordem que aquests veïns se'ls ha evacuat no perquè les flames ja estiguessin a prop, sinó per precaució pel que pugui passar.
20: Protecció Civil ha enviat aquesta alerta poc abans de les 7 del matí davant de la possibilitat que ara al migdia el foc avancés cap a aquesta zona on les parcel·les són molt grans i amb vegetació i per tant doncs hagués corregut molt ràpid. Per tant doncs ha estat això, prevenció purament. I expliquen també que no ho van fer ahir a la nit perquè no hi havia garanties de que el procediment estigués doncs fet amb calma i de manera controlada. L'alcaldessa és Roser Burzón.
22: Ha sigut una nit molt angoixant, molt desesperant, la gent, els mòbils no paraven.
20: Alguns d'ells han anat al casal de Vilarrodona, que s'ha habilitat, i la resta, com que hi ha moltes segones residències, doncs han marxat a casa seva o bé amb familiars. La previsió és que puguin tornar aquesta nit.
15: Veïns, alcaldes afectats, Eva, de fet ja fa dies que estan força enfadats, amb por. És el tercer foc que es declara en aquesta zona en menys d'una setmana i la investigació dels Mossos apunta a que almenys aquest últim hauria estat provocat. Aquests són els indicis.
20: Exacte, i fa molts dies que a la zona doncs, es viu amb una barreja entre angoixa i indignació, arrossegant unes sospites que avui s'han confirmat. Mossos i agents rurals han trobat proves i podria ser que els tres focs els hagués originat la mateixa persona. De moment, però, doncs, és una hipòtesi perquè la investigació continua. Antoni Mestres és subinspector dels agents rurals.
23: Ha sigut un lloc on hem tingut una recurrència d'incendis en els últims dies i estem investigant respecte als antecedents que hem tingut en aquesta zona per tal de poder arribar a la fi amb unes conclusions clares.
20: El punt d'inici coincideix a tots tres focs, molt a prop d'Aiguamúrcia.
15: Eva Hidalgo, des d'aquest centre de control d'aquest foc, qualsevol novetat ens avises. Gràcies, bona tarda.
20: Gràcies, fins ara.
15: Tot això amb una onada de calor que ja ha començat. El pic màxim serà dimecres, amb temperatures que poden arribar als 41-42 graus a Ponent. A l'Empordà estem parlant de fins a 11 graus per sobre de la temperatura mitjana. Anem-ho a detallar tot plegat. Núria Serós, bona tarda.
24: Bona tarda.
15: Comencem per avui. A on ha de fer més calor?
24: Estem en la tercera onada de calor, ja veu, i és una jornada de calor i xafogó. Les temperatures màximes voltaran els 32 graus a la costa i aniran entre els 35 i 38 a l'interior. Aquesta tarda podrem tindre algun ruixat al Pirineu Occidental, molt local. Demà els ruixats de tarda seran més extensos al Pirineu. A més, el cel està encalitzat. La pols sahariana anirà en augment al llarg de les pròximes jornades, deixant una mala qualitat de l'aire. I les temperatures tan altes d'avui faran que aquesta pròxima nit sigui difícil dormir. Ja tenim avisos per calor nocturna en bona part de la província de Tarragona, com també al Pla de Lleida. Molta atenció, que avui el risc d'incendis és extrem, sobretot a l'interior.
15: Tot fins dimecres, dijous, no?
24: Aquesta nova onada de calor ens acompanyarà almenys fins dijous i la jornada més càlida en general serà dimecres. I és que dimecres les temperatures diurnes pujaran al litoral i al prelitoral de l'ordre d'uns 7 graus respecte al dia anterior. Les temperatures seran molt altes al llarg d'aquests dies, tant de dia com de nit. Les nits seran tropicals, inclús tòrrides, especialment a la costa, i les màximes, la majoria, estaran per sobre dels 35 graus i tant a Ponent com també a les comarques de Girona, Terres de l'Ebre, les temperatures màximes podrien superar els 40 graus. A més, la calor no ve sola, ve de la mà de la pols sahariana, que deixarà una mala qualitat de l'aire.
15: Atenció als efectes que poden tenir aquestes altes temperatures. Un estudi de l'Institut Global de Barcelona ha determinat com afecta el desenvolupament del cervell dels nadons el fet d'estar exposats a la calor durant l'embaràs i durant els primers mesos de vida. Susana Ruiz, això pot provocar més agressivitat en l'adolescència.
0: El treball vincula l'exposició a temperatures elevades durant l'embaràs i els primers mesos després del naixement amb un creixement lent del tàlem, l'àrea del cervell que processa i transmet la informació sensorial i motora. L'equip investigador va observar que aquest retard s'associa a algunes alteracions conductuals durant l'adolescència. Ho explica Mònica Guixens, investigadora de l'IS Global, centre impulsat per la Fundació La Caixa.
3: El que sí que s'ha vist és que una reducció del creixement d'aquesta estructura del tàlem podria estar associat amb problemes de conducta i d'agressivitat.
0: En canvi, els investigadors no van trobar cap associació amb el rendiment cognitiu. L'estudi s'ha fet amb una cohort de més de 3.200 nens dels Països Baixos, als quals s'ha fet seguiment durant 15 anys.
15: I ara anem, en aquest cas, a Gandesa, a la Terra Alta. És el so del minut de silenci que s'ha fet després de la mort d'una nena de 9 anys quan es banyava en unes termes. Hi va haver un despreniment de terres i hi ha també una jove de 24 anys ferida greu. Ens informa des de Gandesa la Leida Bas.
4: Aplaudiments després del minut de silenci davant l'Ajuntament de Gandesa per la nena de 9 anys que ha perdut la vida a la Fontcalda, a la Terra Alta, arran de la caiguda d'una roca mentre es banyava diumenge a la tarda en aquesta font d'aigua termal situada al terme municipal. També va resultar ferida greu una noia de 24 anys de la mateixa família. Segons l'alcalde de Gandesa, Carles Luz, toca esperar el resultat de la investigació dels Mossos d'Esquadra.
5: Per a tots els gandesans i gandesanes és un espai que estimem molt i que passen aquestes coses, doncs ens ha colpit molt. Des de l'Ajuntament de Gandesa, els passos que farem ara no podem fer altra cosa que esperar la investigació dels Mossos, que és el que s'està desenvolupant ara, per saber quines han sigut les causes que han provocat que caigués aquesta pedra i que malauradament doncs, passés el que ha passat.
4: Just aquestes setmanes, tècnics i geòlegs estaven realitzant revisions de tota la Fontcalda.
15: I atenció perquè les restriccions per poder anar al Parc Natural de Collserola continuaran fins més enllà de l'estiu. De fet, la Generalitat encara no sap dir fins quan pretén tancar totalment aquest parc per la peste porcina africana. Fa 4 mesos del tancament total i el conseller d'Agricultura va dir que seria al setembre. Ara, però, assegura que la situació és pitjor de la que s'esperaven. Ferran del Mau.
6: Anar a córrer a la carretera de les Aigües o fer excursions a Collserola era fins fa uns 4 mesos part de la quotidianitat per als veïns de molts municipis. Però des de llavors, les restriccions per la pesta porcina africana ho impedeixen. No hi ha data perquè això canviï. El conseller Ordeig ha carregat les culpes a la poca gestió forestal que s'havia fet històricament en aquesta zona.
17: Nosaltres en aquests moments no podem dir en quin moment es podrà obrir Collserola. Tots els censos que s'havien fet de senglars en aquesta zona s'han quedat curts i estava tot molt més descontrolat del que pensàvem. Per tant, tenim algunes zones que ja estan molt netes. La meitat, més o menys, de les zones de tancades ja estan netes de senglars. Altres, doncs, evidentment, ens està costant molt. Ho farem el més ràpid possible, però miracles no en farem. Ja vam dir que això seria llarg.
6: En declaracions a TV3, Òscar Ordeig sí que diu que valoraran obrir alguns espais, els que ja estiguin nets, diu, de senglars. De moment s'han posat 25 multes a veïns per saltar-se les restriccions.
15: Ahir a la tarda un grup de veïns es va concentrar al parc de l'Aqüeducte Ciutat Meridiana i van anar a passejar per aquest parc de l'Associació de Veïns i Veïnes de Ciutat Meridiana en protesta per l'allargament d'aquestes restriccions. Això deien a BTV.
18: Nos sentimos como presos en un barrio. Para los vecinos es un tema de salud mental.
19: Estamos aquí pues un poco como enjaulados, ¿sabes? Entonces hay que romper ese bloqueo de 4 meses. No informan de qué es lo que está ocurriendo dentro, cómo está. Son unas normas que tienen que ser un poquito más flexibles y tener en cuenta a la gente que estamos viviendo aquí.
15: Ara són les 2:18. Anem amb la crònica de Tribunals i Política. El CNI va espiar a 2 dels exlíders de la CUP, Carles Riera i David Fernández. La intel·ligència espanyola va infectar els seus telèfons amb el programa espia Pegasus durant gairebé 2 anys, un i l'altre durant 6 mesos. Així consta en la documentació desclassificada pel Consell de Ministres, en què també es detalla Carles Couso que aquest espionatge va ser autoritzat pel propi Tribunal Suprem.
25: Sí, amb l'argument que els copaires feien activitats contràries a la seguretat nacional. El mòbil de Riera, exportaveu dels anticapitalistes al Parlament, va ser infectat amb Pegasus durant el febrer del 2019, quan quan començava el judici contra el procés. Va rebre dos SMS que simulaven notícies relacionades amb el judici. En el cas de David Fernández, el Suprem en va avalar l'espionatge del desembre del 2019 al juny del 2020. El CNI ha negat, però, que també infectés el mòbil d'un altre copaire, Albert Botran. La revelació, inèdita fins al moment, sorgeix de la querella dels tres exdiputats per espionatge amb Pegasus que investiga el jutjat número 32 de Barcelona. El magistrat havia demanat fa setmanes al Consell de Ministres que desclassifiqués tota la informació del CNI relativa a Riera, Fernández i Botran.
15: I atenció, perquè ho acabem de saber fa poca estona, el Tribunal Suprem assegura que no es pot excloure el castellà dels rètols a les escoles i als instituts. Soledad Domínguez.
0: L'alt tribunal dona la raó a l'Assemblea per l'Escola Bilingüe, que va recórrer un document sobre l'organització dels centres de fa 4 cursos on es deia que aquests cartells per assenyalar on està la biblioteca o el menjador havien de ser en català. Educació diu que aquesta sentència no tindrà cap efecte perquè els documents referits al curs vinent no inclouen cap referència a la retolació, perquè n'hi ha prou de complir la normativa general, i segon, perquè el mateix text de la sentència diu que és contrari a dret excloure la retolació en castellà, però que no existeix un deure de canviar la retolació per posar-la ara en castellà.
15: Tot això avui que el president Salvador Illa ha certificat ja públicament que els pressupostos que va aprovar la setmana passada amb Esquerra i Comuns seran els últims de la legislatura i que aguantaran els pròxims 2 anys.
7: No me cierro a nada, pero esos presupuestos es verdad que hay que desarrollar y es verdad que me dan un margen amplio, que con esos presupuestos podemos gestionar el 27 y se combina también el 28. Es decir, me dan, para decirlo claro, me dan recorrido para toda la legislatura, pero no me cierro a nada, ya veremos, ¿no?
15: Ho ha dit en un esmorzar informatiu a Madrid, justament allà, la capital espanyola, amb l'expectativa de quan Pedro Sánchez convocarà eleccions i si aguantarà fins al final de la legislatura l'any que ve. La direcció d'Esquerra Republicana dona per tancada de moment la crisi amb Rufián i dona per fet que es repetirà com a candidat per les generals. Tot després de la proposta de fer una candidatura conjunta junta amb altres esquerres de tot l'Estat i que mai ha acceptat Oriol Junqueras. És una informació que signa la Laura Pons.
8: Fonts properes a Oriol Junqueras asseguren a la SER que l'opció que marxés, que Rufián estripés el carnet d'Esquerra, mai ha estat sobre la taula de la direcció. No hi ha pla B, afegeix una altra font que dona per fet que Rufián serà el seu candidat. Ho serà, això sí, argumenten diputats d'Esquerra al Congrés, després d'un enorme desgast pel partit i també pel grup parlamentari, per l'aposta de Rufián, la del Front Ampli, la del Front d'Esquerres. Ho arreglaran, no hi haurà ruptura, afegeix una altra font, i és que encara que la sintonia personal entre Junqueras i Rufián s'ha desgastat amb el pas del temps, els seus respectius equips sí que treballen colze a colze i estan en contacte permanent. El context polític també ha obligat a acostar posicions, ja que Esquerra porta setmanes preparant-se per si Pedro Sánchez finalment avança les eleccions. A més, l'última enquesta del CEO també explica per què a Esquerra li interessa mantenir a Rufián com a candidat, ja que ocupa el tercer lloc del podi per ser president.
15: 2 minuts i de seguida ampliem l'exclusiva de SER Catalunya. S'ha detingut l'exalcalde de Sant Feliu de Guíxols per masturbar-se en públic. Va passar ahir a la tarda a la piscina d'un hotel. Ara us ho ampliem.
12: A la teva empresa la seguretat és prioritària. Amb Sonet Plagues protegeixes el teu negoci de la legionel·la amb controls, prevenció i tractaments certificats. Confia en els nostres experts i garanteix un espai segur per als clients i treballadors. Sonet Plagues. Tranquil·litat també a l'aigua. sonetplagues.com. La pintura t'apassiona? Fes que la teva firma marqui la diferència. A Comaslac et presentem la línia de pintures i material per belles arts líder del mercat, la de la marca Talents. Pintura a l'oli Van Gogh, pintures acríliques Amsterdam, aquarel·les, tímperes, cavallets, espàtules i tot el que et calgui. També material per a la restauració de mobles. Comaslac, Avinguda Països Catalans 33 de Reus i el carrer Víctor Català 58 del polígon Agroreus. Botiga online a la web comaslac.com. Pinta'm Talents, la marca número 1.
9: Amb Comaslac, si es pot somiar, ho pots pintar.
10: Jo només penso en mi, però només penso en tu.
11: Brutals! Així són les rebaixes de Conforama. Fins a un 60% de descompte en sofàs, matalassos, mobles, electrodomèstics, només fins al 29 de juliol. Són dies brutals, Conforama.
13: Hora 14, amb Joan Bofill.
15: Ara són les 2:23. És una exclusiva de SER Catalunya. S'ha detingut un exdiputat de Junts i exalcalde socialista de Sant Feliu de Guíxols per masturbar-se en públic. Va passar ahir a la tarda en un hotel de Santa Susana al Maresme quan Pere Albó es va començar a tocar la tombona davant d'una cinquantena de persones, moltes d'elles menors d'edat. Amplia en Ferran Dalmau.
6: Segons ha sabut Ser Catalunya, l'exalcalde de Sant Feliu de Guíxols, Pere Albó, està acusat d'exhibicionisme després d'entrar sense autorització ahir diumenge a la tarda a un hotel de Santa Susana, al Maresme, dirigir-se a la zona de piscines on hi havia una cinquantena de persones, moltes d'elles infants i adolescents, tombar-se a una tombona i masturbar-se visiblement. Segons han descrit els testimonis i ha confirmat també personal de l'establiment. Mentre es masturbava, Albó presumptament també va agafar pel braç a una jove que ho ha denunciat als Mossos. Quan la policia local de Santa Susana el va detenir, l'exalcalde, que és advocat de formació, va demanar un habeas corpus, forçant el jutjat de Guàrdia d'Arenys a revisar si es tractava d'una detenció il·legal. Aquesta nit un magistrat ho ha desestimat. En les properes hores està previst que Albó torni a passar a disposició judicial per si cal adoptar mesures per l'exhibició.
15: Ho teniu tot el detall d'aquesta informació a sercatalunya.cat. La Fiscalia ha retirat l'acusació contra l'exconsellera de Salut Alba Vergés, l'exsecretari de Salut Pública Josep Maria Argimon i tota la cúpula de salut pel suposat retard en la vacunació dels agents de la policia espanyola, la Guàrdia Civil a Catalunya, durant la pandèmia. Abans d'escoltar la seva versió, els demanaven 12 anys d'inhabilitació, Carles Couso.
25: Sí, abans d'acabar el judici pel retard en la vacunació de policies espanyols, la Fiscalia ha retirat l'acusació de prevaricació i la petició de 12 anys d'inhabilitació per a càrrec públic que afectaven l'exconsellera de Salut Alba Vergés, l'exsecretari de Salut Pública Josep Maria Argimon i la cúpula del Departament de Salut. Les acusacions populars, però, els han mantingut la petició de 15 anys d'inhabilitació. Les defenses han demanat l'absolució i el pagament de les costes per part de les acusacions populars.
15: I 5 ferits en un accident d'autobús a Cerdanyola del Vallès, el vehicle topat contra un arbre i diversos vehicles aparcats, Julià Domènech.
1: 5 persones han resultat ferides lleus aquest matí en un accident d'un autobús urbà a Cerdanyola del Vallès. El sinistre ha passat poc després de les 8 del matí al carrer Nonell, al barri de les Fontetes, quan per causes que encara s'investiguen, el vehicle ha xocat contra un arbre, una caixa elèctrica i 5 cotxes que hi havia aparcats. Els 5 ocupants han pogut sortir pel seu propi peu, 3 han estat traslladats a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell i 2 més al CUAP Sant Fèlix. En l'operatiu hi han treballat 2 dotacions dels bombers i 3 ambulàncies del CEM.
15: I aquest 8 de setembre, recordeu que és quan comença el curs, un curs que començarà amb l'amenaça de vaga d'alguns col·lectius de professors, també amb el boicot d'una majoria d'escoles i instituts que han dit que el pròxim curs no faran ni excursions ni colònies. Per això la patronal del Lleure demana a la Generalitat que es reguli aquestes sortides, que es clarifiquin les condicions i els diners que han de rebre els docents o les persones que acompanyen a aquests menors. Èlia Pijuan.
2: La patronal de les petites i mitjanes empreses del Lleure, a Sallec, creu que primer s'han de separar les sortides pedagògiques dels viatges de final de curs que tenen una finalitat més lúdica. Fa més de 15 anys que reclamen aquesta regulació i asseguren que és l'única via per frenar el conflicte. Pep Montes és el gerent de Sallec i Carles Xifra és el director general de Fundesplai.
14: El que reclamem al Departament d'Educació, no d'ara, sinó des de fa ja molts anys, que regulin d'una manera adequada les colònies escolars i retribuir justament a tothom que hi participa.
16: Les colònies és un espai d'aprenentatge i que hi siguin els mestres i els professors per nosaltres és imprescindible. És que el que volem reivindicar és això, que les colònies siguin incloses en el currículum.
2: El sector del lleure vol que la normativa especifiqui el mínim d'acompanyants per activitat i la compensació econòmica i en hores de descans que tindrien. Pep Montes explica que, tot i que algunes associacions de famílies han preguntat si podien contractar elles directament les colònies per evitar el boicot dels docents, les empreses no ho consideren una bona solució perquè exclouria els infants més vulnerables. En això coincideix la gerent de la Federació de Famílies de la Pública, Lidón Gasull.
21: El que estem fent és passar la responsabilitat a tercers, privatitzar aquest temps educatiu, lectiu. El primer que hem de fer és situar la responsabilitat on està. Per un costat el Departament d'Educació i per altre les direccions.
2: El Departament de Treball confirma que durant les últimes setmanes s'han fet reunions amb les empreses que demanen ajuts directes com durant la pandèmia.
15: Anem pels esports. El Barça ja ha tornat a entrenar. Nil Solà, bona tarda.
22: Què tal, Joan? Molt bona tarda. Tret inicial de la temporada 26-27 pel Barça de Hansi Flick. Avui, amb les revisions mèdiques que s'han fet a la ciutat esportiva a partir de les 9 del matí, 10 futbolistes de la primera plantilla, Ter Stegen, pendent de tancar la seva sessió a l'Ajax, Tec, Valde, Christensen, Fermín, Casador, Gerard Martín, Bernal i també Héctor Fori Rooney, acompanyats de 15 futbolistes del filial i del juvenil, són els que han iniciat la pretemporada. També ha passat a Ronald Araujo per controlar que està a la perfecció de la seva lesió. Tornarà la setmana que ve també amb Frenkie de Jong. Inicia el Barça una setmana també important en la qual ha de tancar l'arribada de Karim Adeyemi i també de Joao Cancelo.
15: Avui que s'ha presentat a Barcelona la 18a edició de l'esdeveniment d'esports urbans Extreme Barcelona. Una competició que ha de reunir del 4 al 6 de setembre al Fòrum Professionals de l'Skate, el Breakdance també. Hi ha noves disciplines, el bàsquet 3x3, el futbol urbà, el roller, el patins en línia, el surfskate o l'streetboard. Si preveu que s'hi superi el rècord d'assistència de l'any passat, que va ser d'unes 32.000 persones. I atenció, ho hem conegut avui, els Premis Ídolo, que des de fa 5 anys reconeixen la feina dels influencers, creadors de contingut més rellevants a tot Espanya, es traslladen a Barcelona.
3: I la ganadora del Premio Ídolo Especial del Jurado és... Laura Escanes!
15: És una gala que s'ha celebrat sempre a Madrid, però la propera edició, la cinquena, serà el 2 de desembre a la capital catalana. Recordem que aquests premis, que fa 5 anys que es fan a Madrid, estan impulsats per la badalonina Aida Domènech, coneguda com a Dulceida. Amb això arribem a 2:15, continua la informació aquí a la SER i recordeu ja amb la programació d'estiu de la cadena SER, amb doble oferta SER Catalunya, amb Laura Estrada, l'Aquí Catalunya de 8 a 10, o també el que t'hi jugues amb l'Helena de Diego i en Joan Tejedor, a les 12, a la 1, a la Treva, amb Amparo Pérez, Aitana Romà i Uri Mora, i també aquesta tarda a les 7, Balcó d'Estiu, amb la Laura Polo Delfó. Ho teniu tot a l'aplicació de la cadena SER, seleccionant SER Catalunya com a emissora preferida.
4: Hora 14, El Láser, con Javier Liébana.
5: 2:30 de la tarde, 1:30 en Canarias. Es el panorama en la zona del incendio de Los Gallardos, en Almería. Así suena el suelo, los palos y las ramas de los pocos árboles que quedan. Son las pisadas de nuestro compañero Javier Ruiz Martínez, que lleva toda la mañana paseando por este paisaje desértico que ha dejado el fuego. Son ya 13 los muertos y 7.000 las hectáreas arrasadas. De esta tierra emergen hoy, 3 días después y con el incendio ya estabilizado, las historias de quienes lo han sufrido directamente. Es, por ejemplo, el caso de Cali y su madre Jacqueline, de 80 años. Ellas viven en Serena, en Bédar, uno de los municipios más afectados. Cali estaba trabajando cuando se inició el incendio y, como su madre no contestaba, cogió el coche y se marchó al pueblo a buscarla. Pero las llamas le obligaron a dar la vuelta. Cuando daba ya por perdida a su madre, ha contado, Jacqueline surgió entre el humo. Así lo hemos escuchado esta mañana en Hoy por Hoy.
20: ¿Te montaste en un coche, Jacqueline?
23: Sí, en este mío, mira, está enterito todavía.
20: ¿Y cómo saliste?
23: Pues tirando para adelante, por instinto de supervivencia, porque llegué y era un muro de humo y de fuego. El fuego llegaba por los dos lados.

La flaca de Jarabe de Palo sonant al llapis de memòria de la professora universitària i també d'àrab, la libanesa Ràgida Avilamà, que aquesta és una cançó publicada l'any 1996, que tu, Ràgida, et transporta una mica més endavant, concretament a l'any 1998, que és quan vas arribar

0: La Ventana, con Marta del Vado.
1: ¿Tu inquilino no te paga? ¿Tienes ocupas en tu casa? La solución, recuperamos tu inmueble. Llama ya al 643-641-140. 643-641-140. El equipo de Mario Aleso te ayuda.
2: El 31 de juliol, 1 i 2 d'agost, els 40 i els 40 Clàssic, al Festival Jardí de la Boella. Abans dels concerts, el ritme i la música ho posem nosaltres. Tots els èxits dels 40 de la mà de l'Adrià Ortega i només els teus números 1 dels 90 i 2000 dels 40 Clàssic amb el Sergi Sánchez i Adrià Soler. 31 de juliol, 1 i 2 d'agost, Festival Jardí de la Boella, a només 10 minuts de Tarragona i Reus.
3: Perra, que os ha entrado todo con los pistachos, que le echáis pistachos a todo. Es que mi abuelo acabó en el relleno de un donete. A todo le echan.

0: Arrenca el balcó d'estiu, un balcó que serà més curt, però no us continuarem explicant aquelles històries que l'actualitat deixa normalment fora, però també aquells temes del dia amb la calma que ens dona la tarda, i avui el tema no és altre que el foc. Lladurs al Solsonès i Aiguamúrcia a l'Alt Camp són els dos grans incendis amb què els bombers estan treballant ara mateix. Guillem Delso.
1: El de Lladurs ha començat a cremar aquest migdia en una zona de difícil accés i ha agafat ràpidament intensitat, però els bombers l'han estabilitzat fa poc més d'una hora. Mentrestant, el d'Aiguamúrcia, que va començar ahir a la tarda, es preveu que es pugui estabilitzar aquest vespre, amb gairebé 150 hectàrees cremades. Per aquest foc, que ja se sap que va ser provocat, hi ha 2.500 persones confinades i 220 evacuades, que haurien de poder tornar aquesta nit a casa seva. Són el tercer i el quart incendi arreu del territori d'aquest estiu, això a Catalunya, perquè aquest de setmana ja ha deixat 13 persones mortes arran de l'incendi de Los Gallardos, Almeria, que just s'ha controlat aquesta mateixa tarda.
0: Tot plegat davant una setmana que preocupa i molt els bombers per les altes temperatures. Els incendis seran recurrents aquest estiu, en parlarem molt, i per això volíem encetar aquest balcó d'estiu saludant a l'Eduard Plana, investigador expert en gestió de risc d'incendis forestals al Centre Tecnològic Forestal de Catalunya. Bona tarda, Eduard.
2: Hola, bona tarda.
0: És Catalunya un territori propens als incendis?
2: Bé, Catalunya és un país mediterrani i el foc inevitablement forma part del nostre paisatge per la pròpia característica de la climatologia mediterrània, on tenim aquestes períodes doncs, estivals on es pot acumular la sequera i augmentar molt la superfície. Això fa quasi inevitable que els incendis siguin doncs, part del nostre paisatge i puguem tenir aquesta propensió a la propagació dels grans incendis, sí.
0: Però ho era abans també, anys enrere, o ara som encara un territori encara més perillós pel que fa als incendis?
2: No, a veure, l'incendi, a més de la calor i baixes humitats, òbviament necessita combustible forestal. El que en diem els tècnics la frontera forestal, és a dir, la quantitat de superfície forestal de boscos, al llarg de la història doncs, ha anat avançant o retrocedint segons la necessitat que hem tingut de cultivar la terra i llavors deixar menys espai al bosc. És obvi que en les últimes dècades doncs, aquesta necessitat de cultivar especialment zones de muntanya, feixes molt remuntades amunt, munt de difícil accés, doncs s'ha anat perdent, aquesta necessitat no la tenim i el bosc, la natura, que és molt intel·ligent, ha recuperat el seu espai. I llavors, en dècades recents, doncs tenim més superfície forestal que no pas fa unes dècades. Això és així.
0: Bueno, de fet, les últimes dades que tenim del Pla General de Política Forestal deia que en els últims 70 anys havien passat d'un 35% del territori al 64%. Això és un dels principals problemes que tenim aquí ara mateix per aquests incendis?
2: Bé, tenim aquesta evolució, tenim aquesta tendència. Hauríem d'anar amb cura de no caure en entendre que tenir bosc és un problema. Uh-huh. Tenir bosc és una gran sort. Som una societat que tenim un paisatge d'una gran qualitat. Es tracta més de precisament parlant de qualitat, es tractaria més de pensar en la qualitat d'aquest bosc. I efectivament, en alguns casos doncs, una superfície important, no tota, però una superfície significativa d'aquests boscos doncs, estan amb una gestió molt limitada, deficitària o fins i tot exempta de gestió. Això en si mateix, si no tinguéssim els incendis, possiblement tampoc seria un problema excessiu. La natura, com he dit abans, és molt intel·ligent i sabria com trobar la seva part d'equilibri. Penseu que molts d'aquests boscos, com hem dit, són joves, provenen d'aquest abandonament de l'activitat agrícola, però és cert que tenint incendis, en aquest procés d'evolució i de renaturalització de molts paisatges, doncs, quan esdevé l'incendi, si aquests boscos estan amb molta càrrega de combustible, que diem, és a dir, perquè ens entenguem, si anem a buscar bolets, és allò de el bosc que podem caminar tranquil·lament o el bosc que ens hem de barallar amb el sotabosc, etc. Doncs això implica que hi ha més combustible, en diem vertical, és a dir, més facilitat que les flames arribin a les capçades i llavors els focs poden cremar en moltíssima intensitat.
0: Clar, això pel que fa al territori, no? El que és el combustible, però tenim la sensació que ara els incendis són cada vegada més freqüents o més violents que abans? És a dir, és com que es combinen aquests dos factors?
2: Sí, sí, efectivament. Ja no només tenim un repte de gestionar aquest increment de superfície forestal, que hem dit abans que en un context de clima mediterrani doncs implica doncs, un repte per la part de la prevenció d'incendis, però a més, de fet, s'està manifestant amb molta virulència l'impacte del canvi climàtic o ja quasi podríem parlar de clima canviat, oi?
0: Clar, de fet, llavors, hi ha un concepte que em ressona molt, que és el de sisena generació, no? Aquests incendis de sisena generació que cada vegada sí. són més freqüents aquí. Que si, per qui no ho sap, com els definiríem, aquests incendis?
2: Bé, aquesta definició la va definir, l'ha utilitzat el cos de bombers i és una definició també que ha servit per tenir una mica un llenguatge comú també a nivell internacional d'incendis que col·lapsen la gestió de l'emergència, que escapen de la capacitat d'extinció i on els incendis ja poden generar la seva pròpia condicions climatològiques i les condicions ambientals que fins i tot dominen les condicions atmosfèriques generals, no? Però el que sobretot reflecteix aquest concepte en el nivell de sisena és aquesta qüestió de l'evolució. I efectivament, mira, avui mateix estava revisant la informació i el bosc de Fontainebleau, a 60 quilòmetres al sud de París, literalment deien que estaven veient un pirocúmulus, és a dir, aquests núvols, sí. els quals els mediterranis estem tan caracteritzats. Al sud de França, al sud de París, estaven patint un incendi amb denominació d'origen mediterrània.
0: Clar.
2: I exactament el que informaven és que allò no ho havien vist mai. És a dir, estem en unes condicions on, sobre aquesta qüestió física d'un increment de combustible forestal, tenim unes condicions ambientals sense precedents, perquè aquestes onades de calor són sense precedents, i això, evidentment, té un efecte directe sobre aquest comportament extrem dels incendis.
1: I el canvi, l'arribada d'aquests incendis de sisena generació, ha sigut ràpid? És a dir, hi ha hagut temps de prevenir d'alguna manera? O s'han ajuntat aquests factors i ha fet que arribi de forma accelerada?
2: Aquesta pregunta és molt interessant i en realitat serveix molt bé per explicar l'ingent esforç que s'està fent en totes direccions. Diguem, aquesta tendència tant d'acumulació de combustible com dels possibles efectes del canvi climàtic en l'increment del risc està, diguem, ben reflectida ja des de fa anys i Catalunya, a més, és un país que s'ha hagut de revisar internament en les seves polítiques de gestió de risc d'incendi arrel dels incendis que van patir els anys 80-90. I cada una d'aquestes revisions ha servit per fer el sistema millor i més robust. Llavors, és obvi que aquest empitjorament, deixem-ho dir així, de les condicions, el que fa és que, per un cantó, potser es pot traslladar, que posa a un estrès, no? Estressa el dispositiu, alhora el millora, però sobretot el que demana és accelerar tots aquests canvis que són necessaris tant a curt termini com a mig i llarg termini. I això és el que s'està fent. Aquests incendis extrems que estem veient, que a més no cal que els patim a Catalunya, ara estem en un món global, ara ja sabem que episodis d'incendis extrems de Portugal poden passar aquí. Això ja fa temps que està analitzat i estudiat. Per tant, tot aquest dispositiu de Catalunya, que heu de pensar que moltes vegades en el món dels incendis el que sobretot costa explicar és tot allò que no crema. I segurament les condicions ambientals que tenim en guany, aquestes mateixes, si tinguéssim aquestes condicions fa 20 anys, doncs possiblement hauríem d'estar parlant de molta més superfície. I per què no tenim menys superfície? Doncs perquè ja estem aplicant sobre el terreny totes aquestes solucions. Estem aplicant un dispositiu d'extinció que aplica unes estratègies avantguardistes i que tota Europa és un referent, però també estem aplicant un sistema de prevenció que implica actuacions en franges, però també implica actuacions dins dels massissos forestals. Ara s'està implicant també, s'està desenvolupant els eixos de contenció, que estan servint ja ara mateix. Molts incendis ara s'estan podent contenir gràcies a les actuacions de prevenció, allò tan típic que els incendis s'apaguen a l'hivern. Això ja està passant. Ara és obvi, hem de continuar cap aquí i aquest continuar en implementar tot aquest dispositiu, des de la prevenció, la preparació, la resposta, precisament també inclou una vàlua que és fonamental, que és encara més reforçar-nos en la preparació. És reforçar-nos també com a ciutadans en saber com actuar en cas d'incendi. I aquesta és una peça que també hem de reforçar molt clarament amb aquests escenaris que estem patint actualment.
0: Clar, perquè quan parlem de prevenció ens referim a preparar el territori per aquests incendis i preparar les persones, com deies ara, el factor humà. I quina és la imatge que ens ha de deixar aleshores? Com ha de quedar Catalunya per aquells incendis que tindrem i que hem tingut tota la vida tinguin el menor impacte possible?
2: La prevenció, efectivament, implica, entre altres coses, tenir un territori més ben preparat per si esdevé un incendi, que aquest no propagui amb unes condicions que escapen de la capacitat d'extinció. La capacitat que tenim com a país de fer això extensible a tot el territori de Catalunya, doncs és algo que s'ha d'analitzar bé i s'ha de fer també compatible amb altres aspectes i valors com la biodiversitat, etc. Però, en gran mesura, la gran majoria de models de gestió que ens afavoreixen tenir unes estructures de bosc, uns boscos que són capaços de protegir-nos i no d'amenaçar-nos com a societat, activitat econòmica, etc. La majoria dels models de gestió són perfectament compatibles amb la biodiversitat i, a més, no necessàriament tenen que ser un cost. En la majoria de casos, i és amb el que treballem molt des del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal, volem posar en paral·lel aquests itineraris de gestió amb la promoció de la bioeconomia. La prevenció d'incendis majoritàriament es percep com un cost, però pot ser un model de... un sistema de treure renta. De fet, en gran mesura, ara mateix, per exemple, s'està aplicant una prima de, que en diem, un suport a la ramaderia extensiva, i s'està fent una gestió de boscos per facilitar aquesta ramaderia al sotabosc, que són unes estructures, en molts llocs s'està implementant no des d'una perspectiva de prevenció d'incendis, però el bosc que en resulta afavoreix la prevenció d'incendis. El mateix amb el mosaic forestal, el mateix amb l'expansió de les vinyes. Nosaltres ho treballem des d'una forma molt integrada. Ara bé, hi ha un aspecte que és fonamental en tota aquesta equació, que no és només treballar aquesta component física d'un paisatge mosaic, obert, discontinu, i un sotabosc també que no permeti amb tanta facilitat que en diem els focs de capçada, amb la component social. I aquí és segurament on haurem d'apretar una mica l'accelerador. No és només, és molt necessari tenir les franges perimetrals, però també, com a ciutadans, hem de començar a fer una mica un pas endavant. Hem de començar a tenir més interès pel tema. I per què ho dic? Perquè possiblement som una societat que durant molts anys hem tingut molt èxit apagant els incendis i la realitat és que era difícil que una persona li acabés impactant un incendi. És allò de que la probabilitat era petita. Allò que ens diem, no? Quan pugem en un avió no fem massa cas a les instruccions del personal perquè sabem que un avió és molt difícil que caigui.
0: Clar.
2: Bé, doncs aquest estiu potser també ens serveix una mica per això. Malgrat tot el dispositiu, malgrat tota la vigilància, malgrat tots els sistemes d'ES Alert, etc., fixeu-vos que estem tenint alguns incendis que propaguen molt ràpid i que, com he dit abans, aquest diàleg entre el bosc o els camps de conreu i les cases és molt proper i molts incendis estan impactant en les cases. Clar, hem de seguir les autoritats.
0: Fixa't que avui un dels veïns d'Aiguamúrcia comentaven el sentiment que tenien davant d'aquest incendi.
3: Dins del bosc, dintre del bosc.
4: Vivim en un paradís que és un polvorí.
0: Clar, deien, un paradís que és un polvorí. No? Ells eren conscients. No sé fins a quin punt podem conscienciar les persones què hauria de fer a nivell social per rebre el menor impacte d'aquests incendis.
2: La resposta no és única ni és simple, i aquest és un dels grans reptes d'aquest tema. Ara bé, avui mateix participava en una reunió de la Comissió Europea i em preguntaven com finançar aquests paisatges resilients, i un dels grans problemes és aquesta propietat forestal fragmentada, etc. No? I jo els explicava, bé, el model català en realitat les tres potes la té. Té una regulació que ho afavoreix, té uns documents tècnics com els plans de franja, o els plans de prevenció d'incendis, o els plans tècnics de gestió agroforestal, que també ho permeten, i té unes eines de finançament. Possiblement hem d'augmentar el finançament, possiblement, i ho està fent el govern en concret, ha presentat l'estratègia forestal, on clarament fa un increment notori del pressupost perquè aquestes eines de planificació estiguin implementades, aquesta prevenció estigui executada i mantinguda, molt important. Això no treu que cadascú ha de veure en què pot contribuir ell. Aquesta persona doncs, viu en un entorn que no és possiblement de la seva propietat. Ara bé, si hi ha una part de la seva propietat que forma part d'aquest polvorí, ha de trobar les mecanismes, si és possible, per actuar. Si tot i així continuen vivint enmig d'un polvorí, inevitablement, mentre no es promogui una gestió forestal en aquest entorn, s'ha d'estar molt amatent en cas d'incendi, a seguir les instruccions de les autoritats i, en el pitjor dels casos, doncs haver d'evacuar perquè no es pot garantir la seguretat, però es vol transitar cap aquí. Això és un símil com amb el món de les allaus, oi? A la neu. Sí. És un paisatge a l'hivern que el disfrutem molt, que el podem gaudir molt, però durant uns dies, perquè hi ha un risc molt elevat, aquest paisatge esdevé molt perillós. Amb els boscos, inevitablement, ens passa una mica així. Molta gent vol gaudir d'aquest entorn forestal, però hem d'anar prenent consciència que aquest entorn forestal, determinats dies, per tant, aquest suport de la ciutadania, des d'una manera general, de que efectivament el pla de política forestal tiri endavant, que les actuacions es tirin endavant, que aquesta bioeconomia tiri endavant, que consumim producte local, tot això són contribucions indirectes. Uh-huh. Però per a aquelles persones que viuen en aquest entorn o que fan activitats en entorns forestals, estar informats, tirar endavant les actuacions de prevenció d'incendis que per llei corresponen amb ells com a propietaris i, si cal, amb el suport públic. I tenir una major consciència i saber com actuar en quant a cas d'incendi, doncs és una part que també hem d'interpel·lar.
0: Edu, jo et veig molt optimista. Contesta'm amb un sí o no. Estem a temps encara de revertir aquesta situació i que no se'ns cremi tot Catalunya.
2: Bé, cal ser optimistes, però no un optimisme naïf o un optimisme de no tocar de peus a terra. Torno a comentar que anem molt, molt, molt ocupats tots plegats. S'està treballant a tots els fronts. Els dispositius de protecció civil també s'estan reforçant a tots els nivells. És que tots els nivells s'estan reforçant. I la ciutadania ens hem de reforçar, sens dubte. Això no treu. I queda molt estiu per davant. I ara ve una altra onada de calor terrible. Uh-huh. Que puguin passar coses que no les esperàvem, que ningú les tenia una mica, si m'ho permeteu dir, en el seu imaginari, però això tampoc treu que puguem reforçar-nos en aquest optimista, perquè actualment ja estem deixant de tenir molts incendis gràcies a tot això que estem fent. I aquesta és una dada que ens costa explicar i ens costa ensenyar. No es tracta només de la frase sobre el potencial dels incendis. Es tracta d'efectivament demostrar que gràcies a aquelles actuacions, gràcies a aquella vinya, gràcies a aquella franja, hem deixat de tenir, i això ens manté amb cert optimisme.
0: Perfecte, doncs ja ho sabem, consciència social i a seguir treballant doncs, tots més enllà dels bombers que prou de feina tenen ja. I Eduard tant. Plana, investigador expert en gestió del risc d'incendis forestals al Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda.
0: Guillem Delso, més enllà dels incendis, què recollim del dia?
1: Que ha quedat en llibertat amb càrrecs l'exdiputat de Junts i exalcalde de Sant Feliu de Guíxols, Pere Albó, després de passar a disposició judicial per masturbar-se en públic davant de menors d'edat. És un cas que ha avançat Ser Catalunya i que va passar diumenge a la tarda en un hotel del Maresme i davant d'una cinquantena de persones. Ferran Dalmau.
5: Segons ha sabut Ser Catalunya, l'exalcalde de Sant Feliu de Guíxols, Pere Albó, està acusat d'exhibicionisme després d'entrar sense autorització diumenge a la tarda a un hotel de Santa Susana, al Maresme, dirigir-se a la zona de piscines on hi havia una cinquantena de persones, moltes d'elles infants i adolescents, tombar-se a una gandula i masturbar-se visiblement, segons han descrit els testimonis i ha confirmat també personal de l'establiment. Mentre es masturbava, Albó presumptament també va agafar pel braç a una jove, que ho ha denunciat als Mossos d'Esquadra. Quan la policia local de Santa Susana el va detenir, l'exalcalde socialista i exdiputat de Junts va demanar un habeas corpus, forçant el jutjat de Guàrdia d'Arenys a revisar si es tractava d'una detenció il·legal, un supòsit que ha quedat descartat.
1: Gràcies, Ferran. I continua la brega política arran de l'article de l'expresident espanyol Mariano Rajoy, en què titllava la selecció francesa de futbol de no tenir jugadors francesos. José Manuel Álvarez, ministre d'Exteriors del govern espanyol, ha demanat a Alberto Núñez Feijóo que el desautoritzi.
6: Yo respeto muchísimo a las figuras de los expresidentes del gobierno, pero les exijo también responsabilidad en cómo se conducen y en lo que dicen, y por eso es tan importante que el señor Feijóo le desautorice.
1: Però el Partit Popular no es fa enrere i ha volgut treure ferro al text de Rajoy. Són paraules del portaveu popular Borja Sémper.
7: Una columna d'estas que escribe el señor presidente Rajoy son sarcásticas y son columnas que van sin mala intención y esa expresión es sin mala intención.
1: I en plana internacional, Donald Trump ha anunciat que torna a imposar el bloqueig naval als vaixells iranians que intentin creuar l'estret d'Hormuz.
8: And we're gonna keep the strait and will probably run it, will become the guardian of the strait.
1: Diu que el seu país es convertirà en el guardià d'aquest pas marítim crucial per al comerç mundial. Iran no ha trigat a respondre i el seu exèrcit assegura que no permetran, sota cap circumstància, que els Estats Units interfereixin en la gestió de l'estret. Tot això mentre continuen els atacs creuats que dificulten encara més la possibilitat d'estabilitzar la situació a la regió. I tornant a Catalunya, una notícia cultural. Aitana Nia i el Mago Pop compren el Teatre Aquitània de Barcelona.
9: Hola a todos, somos Aitana
10: y el Mago Pop.
9: Y llevamos mucho tiempo pensando en hacer un proyecto juntos y bueno, por fin hemos encontrado algo que nos apasiona y que nos hace mucha ilusión.
10: Hemos decidido embarcarnos juntos en la compra de un teatro, el Teatro Aquitania de la ciudad de Barcelona, que ocupa la antigua sede de la Filmoteca de Cataluña.
1: El Teatre de l'Avinguda Sarrià té poc més de 300 butaques i ha passat per diferents usos les últimes dècades, però sobretot va ser conegut per ser l'antiga seu de la Filmoteca. Tant Aitana com el Mago Pop asseguren que han pres aquesta decisió perquè volen fer una aposta decidida per les arts escèniques i per la ciutat i impulsaran un projecte per contribuir a l'enfortiment del teixit cultural de Barcelona. I per tancar, ha mort Sam Neill, actor neozelandès, protagonista de la saga Jurassic Park. L'actor ha mort sobtadament després d'haver-se recuperat recentment d'un càncer sanguini.
0: Vaja, gran pèrdua, eh?
1: Gran pèrdua.
0: Gràcies, Delso. I anem als esports. Andrea de la Torre, Martí Juncà, bona tarda.
11: Bon dia, Laura.
0: Quines novetats tenim aquesta tarda?
11: Doncs mira, el Barça ha començat avui la pretemporada amb només 10 jugadors del primer equip, la resta encara de vacances o al Mundial, la resta 15 jugadors més, tots del filial o del juvenil. Ronald Araujo ha passat revisió per la seva lesió al bessó, però no s'incorporarà fins al dia 20. Aquest any no hi agirà cap país exòtic i avui el que t'hi jugues hem parlat amb en Francesc Cos, expreparador físic del Barça, que diu que això beneficiarà els jugadors.
12: Des del punt de vista de rendiment, recuperació, etc., és una molt bona notícia per posar-ho tot en la direcció de buscar rendiment a l'hora que garantim aquesta recuperació.
13: L'Espanyol encareja la segona setmana de pretemporada. Els de Manolo González marxen dimecres cap a Torremirona a fer l'estatge de pretemporada on s'enfrontaran a l'Olot i al Pau, equip de la Lliga Francesa. Aquest matí ha parlat Pol Lozano després de l'entrenament de Dani Jarque.
14: Bueno, ja portem una setmaneta bastant exigent. Aquesta setmana ja comença... Bueno, aquesta setmana ha començat ja les dobles sessions, allà també fem molta càrrega. Bueno, per això serveix, no?, també per acumular sessions, acumular també molta tàctica que el míster pues, vulgui inculcar-nos a nova aquest any, seguir reforçant la que ja teníem i anar aprenent conceptes pel primer partit de Lliga.
13: Pel que fa al Sabadell, avui s'incorporen tots els jugadors a la pretemporada abans de marxar cap a l'estatge que faran a Salou. A més, el club arlequinat ha fet oficial avui l'arribada de Pere Pons, exjugador del Girona, que signa fins al 2027.
11: Tanquem així doncs amb els gironins, que també van començar la setmana passada sense David López ni Estuani, que a 13 de juliol encara no han renovat amb el club. I avui el Girona també s'ha llevat amb la notícia que Joel Roca podria deixar el club per marxar a l'Olympiacos grec.
13: El futbol femení, Mapi León, és nova jugadora del London City. L'ara ja exjugadora blaugrana firma fins al 2029 i s'assuma al projecte de Michelle Kang juntament amb Alexia Putellas. Unes que marxen i d'altres que tornen perquè Vicky Losada jugarà la propera temporada al Badalona World cedida des del Bristol City per una temporada.
15: Bueno, creo que es un proyecto que me llamó mucho la atención porque creo que es un momento en el que Badalona Women con la inversión de Mercury 13 somos unas afortunadas, creo que estamos en un momento de crecimiento, de crear un equipo competitivo y de también crear un equipo con personalidad donde la afición se vea reflejada. Y también hacía mucho tiempo que quería volver a casa de vuelta, llevo 5 años en Inglaterra, he pasado por Italia también con un pasado en Estados Unidos y bueno, creo que ahora es el mejor momento para poder ayudar un proyecto así.
11: I tanquem amb l'Europa, que en uns minuts comunicarà els resultats de la consulta als socis sobre si mantenir la categoria de primera federació i en cas afirmatiu a quin estadi jugaria, si fer-ho Can Dragó o el Narcís Sala.
0: I falta Mundial, que juguem a Espanya contra França a les 9 i això farà que no hi hagi balcó d'estiu. Comencem avui i demà ja no tenim programa, però dimecres tornarem i suposo que ja ens portareu també totes les novetats, no?
11: Exacte.
0: Andrea, Martí, moltíssimes gràcies.
11: Adéu.
0: I anem al realment important, que el que més interessa a la gent, que és el temps. Núria Seró, bona tarda.
16: Molt bona tarda.
0: A veure, com seguirà la calor? Continuarà, no continuarà? Ja no podem més aquí.
16: Ja, és el que més interessa, però no ho sé, la veritat, perquè aquesta tercera onada de calor tot apunta que ens acompanyarà almenys fins dijous i el pitjor dia serà dimecres, que les temperatures seran molt altes. Si et sembla bé, fem un petit repàs de les màximes d'avui.
0: Som-hi.
16: Perquè a Lleida s'han fregat els 39 graus, 36 a Girona, 30 a Barcelona, 33 a Tarragona i, de fet, a la costa hem de sumar la humitat, això vol dir xafogó intensa, així que la sensació tèrmica és de temperatures molt més altes. També hem de dir que el cel el tenim una mica encalitzat, fruit de la pols sahariana que va en augment, també ens acompanyarà al llarg dels pròxims dies i farà que la qualitat de l'aire sigui molt dolenta. A més, si tenim algun ruixat, de fet ara s'està aproximant un cap al massís del Port, aquest ruixat serà en forma de fang. Demà serà una altra jornada molt càlida. De fet, per aquesta nit ja tenim avisos per calor nocturna en bona part del Pla de Lleida, també en moltes comarques de Tarragona, inclús de Girona. I és que tenim per davant una altra nit tropical de difícil dormir, amb mínimes per sobre dels 20 graus o inclús a la costa per sobre dels 25, nit tòrrida. I demà les màximes seran una mica més altes que les d'avui i el que dèiem, el pitjor dia dimecres, perquè les temperatures s'intensificaran sobretot al litoral i prelitoral, i de fet allà al prelitoral inclús se podrien fregar els 40 graus, que són temperatures molt, molt altes, i per suposat es podrien batir rècords.
0: Clar, a més amb xafogor, imagino.
16: Sí, i si voleu anar a la platja, la temperatura de l'aigua del mar, doncs per trobar algo positiu una mica, a la Costa Daurada és de 29 graus, 27 a la Costa Central i 26 a la Costa Brava. Una jornada demà marcada també per la tranquil·litat, el cel tèrbol, sobretot serà l'alba i el capvespre, com veurem el cel una mica taronja fruit del pols saharià, i a la tarda es podria escapar algun ruixat molt local al Pirineu. Serà dimecres la jornada més càlida i també podríem tindre algun esclafit càlid.
0: Doncs a refugiar-se de la calor i a banyar-se en aquestes aigües tan calentes que ens està deixant el Mediterrani. Moltíssimes gràcies, Núria.
16: Adeu.
0: Adeu. El Lluís Colomés al control de so i la Júlia Domènech a la producció. Ara són les 7 i 26 minuts d'aquest dilluns 13 de juliol de 2026. I ara tocarà una secció que tindrem els dilluns que farà viatjar als que, com nosaltres, encara no esteu de vacances.

0: Els dilluns, en aquest balcó d'estiu, anirem a conèixer racons del món, realitats molt diferents a la nostra, i ho farem amb el Sergi Unanue. Sergi, com estàs?
1: Hola, molt bé.
0: El Sergi és periodista, vas venir a parlar sobre la teva aventura creuant tot l'Himàlaia caminant al balcó, però és que has tingut moltes més aventures que no ens podem, jo crec, que ni imaginar.
1: Sí, no em puc queixar, la veritat. Han estat ja són uns quants anys viatjant i sempre amb l'aventura pel mig, llavors he visitat molts llocs i tinc històries que poden ser interessants explicar.
0: És que sense anar més lluny, d'on tornes ara?
1: Ara vinc de Malàisia, de l'illa de Borneo.
0: I no has anat a la capital, m'imagino. Has fet coses, bueno, per exemple, no sé.
1: Doncs mira, hem estat convivint amb una tribu que es diu Murut, que són molt interessants. Viuen a la jungla des de fa moltes generacions i llavors ha estat molt interessant poder estar amb ells, caminant per la jungla, amb el machete a la mà, no?, obrint-nos pas entre les lianes, i que ells mateixos et vagin explicar. Doncs mira, aquí hi ha una liana que serveix per, si mai et quedes sola a la jungla, doncs per poder veure. Però atenció, perquè ara del costat, si em veus, et moriràs.
0: Que deuen ser iguals.
1: Són pràcticament iguals, sí. Jo no sé com ho diferencien. O sigui que, bueno, tot un viatge molt interessant, la veritat.
0: Que bé. Això ja ho deixarem per un altre dia. Avui és primer dia d'aquest balcó d'estiu i, com que va d'inicis, ens vols parlar del lloc on va començar, doncs, aquesta vida teva viatgera, d'aventures. On anem avui?
1: Avui anem a Mongòlia.
0: Com va ser aquell viatge?
1: Doncs mira, va ser, com dius, un viatge molt important per mi. Jo estava... Bé, va ser el 2018, és quan vaig començar a viatjar, i vaig començar a viatjar sense bitllet de tornada. Llavors estava com descobrint una mica què feia amb la meva vida, si podia viure viatjant, si podia viure comunicant els meus viatges, i a més ho feia amb alguns reptes afegits. Per exemple, no volia agafar avions, perquè sóc un romàntic i volia travessar-ho tot per terra, veure les evolucions de la gent, dels paisatges. I bueno, així vaig creuar tota Europa, vaig creuar també Rússia i vaig arribar a Mongòlia. I allà és on vaig tenir el que jo dic la meva primera gran aventura, que va ser, juntament amb un amic que de fet no coneixia de res fins aquell moment en concret, vam decidir comprar-nos uns cavalls.
0: A Mongòlia.
1: A Mongòlia, i estar viatjant amb ells durant unes setmanes per l'estepa, amb l'objectiu de conèixer els nòmades de Mongòlia.
0: Vale.
1: Saps que a Mongòlia hi ha molta part de la població que encara és nòmada. De fet, es diu que més o menys una de cada tres persones encara a dia d'avui és nòmada. I llavors aquesta és la vida, ens cridava molt l'atenció. Teníem ganes de veure com era la vida dels nòmades i vam pensar que la millor manera de fer-ho era com ho han fet ells tota la vida, amb uns cavalls.
0: I com va ser la compra del cavall? Perquè imagino que la comunicació és complicadíssima.
1: Sí, va ser complicat. A veure, el que vaig fer, perquè d'això me'n vaig encarregar jo, vaig arribar una mica abans que en Dani a Mongòlia.
0: I el Dani llavors... és el teu amic amb qui vas fer...
1: Exacte, va. És en Dani Benedicto, el meu company d'aquesta primera gran aventura. Jo vaig arribar una mica abans a Ulan Bator, a la capital, i em vaig dedicar a conèixer gent. Aquesta va ser la meva missió, conèixer gent per veure si així podia trobar alguna mena de connexió amb alguna família que tingués cavalls i ens en pogués vendre. I així és com vaig aconseguir fer una connexió que ens va portar a l'oest de tot el país, que és on viuen una minoria ètnica, que són els kazakhs, que són d'una ètnia diferent, amb una cultura diferent a la de la resta de Mongòlia, són musulmans, per exemple... I, a més, tenen la particularitat de que n'hi ha alguns que ensinistren a àguiles reials perquè cacin per ells.
0: Què dius?
1: Sí, és una d'aquestes coses impactants que es poden veure pel món. Doncs hi havia com aquest tema també de que estàvem anant a un lloc on es podien trobar aquestes persones.
0: Els kazakhs.
1: Els kazakhs,
0: Perquè s'organitzen, entenc, per tribus i ètnies. Els grups nòmades o...
1: Més o menys, a veure, hi ha un grup nòmada dominant, que és el que diríem els mongols,
0: vale,
1: que són la immensa majoria del país. És un país, anava a dir, molt petit. Bé, molt petit en quant a població, són 3 milions de persones, però en quant a terreny...
0: És enorme.
1: És molt gran. És com 3 vegades l'estat espanyol.
0: I quantes persones pot haver-hi amb una tribu nòmada?
1: No s'organitzen ben bé per tribus. És cada família una mica té el seu lloc on es va instal·lant. Més o menys van repetint els llocs cada any. Tenen 2, 3... a vegades 4 campaments on es van moguent segons les condicions climàtiques, no? Amb les estacions de l'any. Llavors, les famílies, com et dic, s'organitzen més o menys individualment, però sí que al final doncs coneixen els veïns una miqueta, i nosaltres ens n'anàvem amb aquesta minoria ètnica, que és que en aquesta part de l'oest del país la gent majoritàriament és d'una altra ètnia i amb una cultura també diferent. La veritat és que es nota bastant la diferència. I bé, vam trobar que una família nòmada que ens estava disposada a vendre 3 cavalls.
0: Quant es van costar, per curiositat?
1: Doncs mira, eren uns 280 euros per cavall.
0: Ah, bueno.
1: Molt bé.
0: Molt bé de preu.
1: Molt bé de preu, sí. M'imagino, vaja. I bé, així ho vam fer. Vam comprar els 3 cavalls, els vam posar nom, també.
0: Com es deien?
1: Peter, Dalai i Danger. Cada un té la seva història.
0: N'hi ha tres, però éreu dos.
1: Érem dos, un per cadascun, i després un que portava doncs, les coses d'acampada, menjar, etcètera, etcètera. I bé, va ser tota una aventura. Va ser dur.
0: Ja imagino, perquè a part dels casacs devíeu conèixer moltes altres, no sé, la temperatura com era, si veu passar molta calor, molt fred...
1: Sí, a veure, Mongòlia és un dels països més freds del món. Molt, molt, molt, molt, molt freds. Uh-huh. Per fer carta en context, per exemple, aquest any hi he tornat a anar i vaig arribar a estar a menys 44 graus.
0: Fresquito.
1: Sí, fresquet, fresquet. Llavors és un país especialment fred. De fet, la capital és la capital més freda del món, Ulan Bator. Uh-huh. I bé, nosaltres això ho estàvem fent al setembre.
0: Vale.
1: Setembre-octubre. I ja, tot i això, ens va caure la primera nevada. Ens va caure una gran tempesta de neu, que va ser un dels moments forts del viatge, perquè, clar, no veiem absolutament res, no hi havia visibilitat, i per sort, de cop, de lluny vam entrellocar un fum, no? Una espècie de casa, i ens hi vam acostar, i hi havia una família que molt amablement ens va donar aixopluc, no?, enmig d'aquesta tempesta.
0: Menos mal.
1: Sí, i la veritat és que va ser una tònica dominant el poder estar amb les famílies. Mm-hmm. La nostra intenció era conèixer gent, ho vam aconseguir, perquè bé, la gent mongol i sobretot la gent nòmada són extremadament hospitalaris. És a dir, és un nivell d'hospitalitat que jo crec que som incapaços de comprendre nosaltres. Mm-hmm. Per ficar-te un exemple... Tu pots estar per l'estepa, et trobes una ger, les gers són les jurtes que fan servir els vale. nòmades.
0: I... Com les cases on viuen, no?
1: Sí, però són cases portàtils.
0: Sí.
1: Val? Són aquestes, el que diem les jurtes, no? Que ara de fet s'està posant de moda també aquí a Occident per algunes persones que volen tenir un lloc així una mica més aïllat, es construeixen una jurta. En el cas dels mongols tenen les gers, que són lleugerament diferents de les jurtes que hi ha a Àsia Central, una mica més baixetes. I bé, com et deia, doncs tu pots estar per l'estepa, et trobes una ger, les jurtes mongols, i tu pots entrar, sense ni tan sols tocar la porta, entrar, i si no hi ha ningú, tu pots fer com si aquella casa fos la teva. Et prepares un foc, et prepares el
0: te... Estàs dient.
1: Sí, sí, sí. I, de fet, la gent de la casa, no?, que en aquell moment potser no hi són perquè estan visitant algun familiar o han anat a la ciutat a comprar alguna cosa, si quan tornen veuen que algú ha estat allà i ha utilitzat les seves coses, el que senten és un profund orgull. Perquè diuen, mira que bé que algú ha pogut aprofitar, no, de la meva casa per tenir un moment de descans, de prendre alguna coseta calenta, perquè, clar, heu de pensar que Mongòlia és un país molt extrem en quant a les condicions climàtiques. Llavors, tu, antigament, muntant a cavall, podies estar dies sense veure absolutament ningú i trobar-te una iurta era sinònim de per fi puc descansar, clar, agafar forces. Llavors jo crec que per això ja forma part de...
0: És com la confiança amb els humans, amb l'altre, sí, al 100%.
1: Al 100%, al 100%. I com et dic, ni es truco a la porta, que aquesta és una altra cosa que també ens impactava.
0: Estàvem
1: a la casa d'algú que ens havia convidat molt amablement a prendre un te i sovint sempre acabava també doncs, convidant-nos a dormir. I veiem com algun veí doncs, entrava allà sense trucar a la porta o, per exemple, també amb les parelles tenien discussions obertament... No dic acalorades, no? Però discussions amb uns desconeguts al davant, que això amb la nostra cultura és una,
0: és
1: mica,
0: incòmode.
1: Més, és una mica més estrany. Però clar, per ells, jo crec que el que és el concepte intimitat no acaba d'existir, o si més no és com nosaltres el coneixem. Llavors doncs, pot entrar a alguna casa sense trucar a la porta, pots tenir discussions davant, perquè s'entén que la meva casa és la teva casa. No?
0: Clar.
1: Una mica.
0: Que fort. I a part de conèixer aquesta hospitalitat, els casacs que ens has dit que ens

0: turística especial o...
1: Sí, doncs mira, ara que ho dius, he tingut la sort de visitar Mongòlia diverses vegades, aquesta que us explicava és la primera, però hi he seguit anant, i hi ha una tribu, en aquest cas podem parlar de tribus, perquè és un grupet molt petit, unes 200-300 persones, que són els Tsatan o Dukha, que són, se'ls coneix com els homes ren.
0: Homes ren, que entenc que treballen o viuen o utilitzen els rens.
1: Exacte, sí. Són pastors exclusivament d'aquest animal, dels rens. I són una tribu molt interessant perquè viuen a una zona molt concreta de Mongòlia, que és l'única zona de taigà, que és aquest bosc siberià, i a diferència de la resta de nòmades de Mongòlia, que com us explicava, viuen en guers, en les jurtes mongoles, ells viuen en tipis. Que els tipis són el típic tenda cònica que ens imaginem dels indis americans, doncs ells viuen en aquest tipus de casa i també es van movent diverses vegades a l'any amb els seus ramats de rens.
0: Són com un animal sagrat o...?
1: Sí, doncs mira, allà són xamanistes, això vol dir que creuen en la espiritualitat xamànica. Cada poblat té un o dos xamans del poblat, i entre moltes de les coses que fan els xamans, una d'elles és determinar de cada ramat de rens, de cada família, un ren sagrat, que després el marquen amb un mocador blau que indiquen que aquell ren és sagrat. Llavors aquell ren no es pot utilitzar per menjar. Quasi no utilitzen els rens per menjar, només a l'hivern fan alguna matança dels rens més grans per tenir una mica de menjar per sobreviure a l'hivern, que com us dic hi ha condicions extremadament dures que arriben a vegades fins a 60 graus negatius. Però el ren que és sagrat, aquell
0: no es toca,
1: no es pot tocar.
0: Em sembla fascinant Mongòlia, els kazakhs, els homes ren i l'hospitalitat nòmada. Sergi Unanue, moltes gràcies per portar-nos aquesta realitat de Mongòlia. Ens retrobem, si et sembla bé, d'aquí una setmana amb més racons del món.
1: Ui, tant, ens veiem en una setmana.
0: Gràcies.

0: Ara us deixem amb els podcasts del balcó, Artisex amb la Raquel Tulleuda i una entrevista sobre els miracles de la teràpia gènica.
1: A la cadena SER. El balcó. Laura Polo Dalfó.

0: Avui dilluns, aquesta és la cançó que Molt a Consciència ha triat en Joan Bofill per la secció de la Raquel Tulleuda, que ve amb el seu quadre. Hola, Raquel Tulleuda, com estàs?
1: Hola, què tal?
2: Reconeixeu Joan la veu, Bofill. Reconeixeu l'artista meravellós.
0: És en Harry?
2: Harry Styles. Aquesta cançó que es diu Adore You. Jo crec que, l'artista representa una mica el tema del que venim a parlar, perquè és una manera diferent d'artista, noves masculinitats, es presenta diferent a l'escenari, fa coses que els artistes homes tradicionalment no fan a l'escenari, i també les lletres, la música és molt, molt sensible. I, de fet, justament he escollit aquesta cançó, Adore You, que parla d'una manera concreta d'estimar, com adora una dona i li diu: no has de dir que m'estimes, no has de dir que ets meva, només deixa'm adorar-te. I trenca una mica amb això, amb aquest...
0: Molt possessiu, no?
2: No, sé, no, al contrari, diu: no has de dir que ets meva,
0: només
2: deixa'm adorar-te. Per tant, dient aquesta idea sempre de possessió
0: clar,
2: dels homes...
0: Sí. Doncs deixa'm adorar-te.
2: Tot el contrari.
0: Està encertada?
1: Està encertadíssima. En Joan sempre està molt encertat.
2: I Harry Styles podria ser un dels protagonistes que
0: del
2: apareixen
0: quadre.
2: Al quadre sí. d'avui.
0: Ah, sí?
1: Ensenya-li.
0: Aviam quin quadre ha portat la Raquel Tulleuda per parlar de sexe.
2: A mi m'ha agradat molt aquest
0: quadre. El coneixies, quadre. Aquest quadre?
2: Me'l penjaria a casa. No el coneixia, la veritat. I ara l'ensenyem. Al canal
0: no
2: de YouTube de Ser
0: mai.
2: Catalunya poden veure'l els oients ara mateix.
0: És realment...
1: És xulíssim.
0: Sí, i a més explícit. És realment explícit, és figuratiu.
2: Però la composició és molt bonica.
0: Ple d'homes.
1: Es diu El Bany Turc, Anna.
0: Es diu El Bany Turc.
1: Es diu El Bany Turc.
0: Hi ha sis homes. La majoria mira cap endavant, tot i que no miren a l'espectacle.

0: espectador.
1: Sí, despullats.
0: N'hi ha un que estan despullats en aquest banc turc. Un està tocant la guitarra, que porta uns rínxols. Són guapíssims, tots. I és explícit perquè estan despullats i se'ls hi veu tot.
1: Diferents
0: de
1: tons de pell hi ha, sí? Diferents pentinats, sí? Un amb barba, un amb sense.
0: No sé si són amics o no, però semblen estar molt a gust.
2: La sensació que donen és de tranquil·litat, sí. No? D'estar com...
0: I sí que diria que són amics i que han quedat.
1: Sí.
2: Estan com d'una manera molt serena.
0: I que estan patant la xerrada. No? Sí, sí. Sí.
2: No us crida l'atenció que no estem habituats a veure grups d'homes, especialment nus, en aquesta actitud com tan...
0: Totalment.
2: Passiva, tan vulnerable, no?
0: En canvi, aquest quadre fossin dones i no ens sorprendria tant.
2: No ens sorprendria gens. De fet, Anna, m'he compinxat amb en Claudio, no sé si ho tenim a punt. Aquest quadre està inspirat en un altre quadre que també es diu El bany turc. Aquest és de 1973.
0: Sí.
1: És molt
2: per part d'una pintora de fa molt poquet, una pintora que es diu Sylvia Slay.
0: Sí, que, Sylvia Slay.
2: Slay, S-L-E-I-G-H.
0: Vale.
2: Que tot i que és original de Gales, va desenvolupar la seva carrera als Estats Units.
0: Home, això què dius, un Rubens?
2: I això és un Ingres.
0: Un Ingres.
2: I
1: ara estem ensenyant el quadre en el que s'ha inspirat el que porta la Raquel avui,
0: l'original. Un Ingres, que és el que fa aquelles dones sortint de la banyera sempre,
2: amb
0: la pell tan blanca.
2: Amb aquells colls com tan llargs.
0: Sí.
2: Aquest quadre també es diu El bany turc, l'original.
0: I estàs dient que la Sylvia Slay...
2: fa una reinterpretació... d'aquest bany turc d'Ingres, que com tu bé deies són dones i per tant ens crida molt menys l'atenció perquè estem habituats a aquestes imatges de nus femenins en actitud passiva.
0: Clar, jo deia que era Rubens perquè són aquestes
2: cossos voluptuosos.
0: És preciós, hi ha moltes dones, és un quadre magnífic. Que és veritat, si podeu, recupereu a xarxes perquè la comparativa és fantàstica.
2: El de Ingres, veus que són cossos amb una pell molt més perfecta, no? És un quadre que té com a objectiu la contemplació del nu femení i la bellesa, per dir-ho d'alguna manera. Mentre que el quadre de Sylvia Slay és una reivindicació política, no? És un posicionament crític vers la història de l'art, vers les corporalitats, i justament per això...
0: Per què, política?
2: Joan...
0: Explica-m'ho.
2: Perquè el nou realisme és aquest moviment als Estats Units dels anys 60-70 que una miqueta intenta transmetre i a la vegada ser crític amb com és la societat americana. I Sylvia Slay, dintre d'aquest nou realisme, és una veu clarament feminista i crítica amb la manca d'igualtats, amb la manera com s'ha representat històricament el cos de la dona a l'art i amb la manca de presència de nus masculins. I de diversitats, no? Veiem, per exemple, l'home que està més en primer pla, aquest que té menys cabell, que té un abdomen una miqueta més distès, és el seu marit.
0: Ah!
2: I ella
0: el marit pinta, de la Sílvia l'ha pintat...
2: I el pinta tal qual és. Ella tenia tendència a pintar amics i coneguts, i els pintava amb el seu pèl púbic, amb el seu pèl corporal, amb els seus cabells, tal i com eren, no?
1: Veiem fins i tot les marques del moreno, no?
2: Exactament. Sí. Aquests morenos d'haver portat uns calçotets o d'haver estat treballant, a la intempèrie, no? És a dir, d'una manera molt realista, no? Encara que té aquest punt com una miqueta influenciat també pel pop art en la paleta de colors i aquest realisme que és com irreal a la vegada, no?
0: És a dir, que ella diu, sempre apareixen les dones despullades, què passa amb els homes i
2: canvia de subjecte.
0: I canvia de subjecte.
2: Canvia de subjecte ja no tant en el sentit de qui contempla, perquè això no està fet exclusivament per la contemplació femenina, sinó que està fet per la contemplació de qui sigui, però el subjecte actiu del quadre són per una vegada els homes. En el seu moment va rebre molta crítica, per fer tants nus masculins, en va fer moltíssims.
0: Perquè té molts,
2: home,
0: quadres d'aquest estil.
2: Té molts quadres d'aquest estil, de trios, d'homes despullats. El seu home el va apuntar despullat, em sembla que més de 30 vegades.
0: I l'home no es queixava?
2: L'home no es queixava. De fet, ell era un crític d'art i no, ell s'exposa sense cap mena de complexa i d'una manera que em sembla molt generosa, no?, que la seva dona el retratés en els quadres.
0: Intueixo que vols parlar, doncs, de masculinitat.
2: Sí, vull parlar de masculinitat.
0: Per on anem, doncs? Per on comences?
2: Jo crec que estem en un moment on parlem moltíssim i legítimament de feminisme i hi ha una part d'aquesta nova visió de la realitat que és la fragilitat de la masculinitat, no? De com l'hem construït, que a vegades ens passa desapercebuda. I em sembla interessant perquè els homes també s'enduen una part dolenta de tot aquest constructe del patriarcat. I hi ha molts elements negatius en la manera com construïm les seves personalitats quan són petits, la manera com els sociabilitzem, i això té un impacte al final en la manera com ens desenvolupem en les nostres relacions sexuals, que em semblava prou digne com per dedicar-hi una secció.
0: Però quins errors? Quins errors es cometen?
2: Mira, per exemple, crec que la major part d'homes que ens estiguin sentint se sentiran identificats si diem que tenen més dificultat que la dona estàndard per reconèixer i per expressar emocions. Als homes se'ls hi capa molt l'emocionalitat.
0: Per tradició?
2: Per tradició. Perquè el rol de gènere que els hi és atribuït és més el de proveïdor, és més el de... d'una persona valenta, entenent un valent com la manca d'emocionalitat, no? Que en realitat és un absurd, perquè valent és justament aquell qui és capaç de mostrar-se vulnerable, no? com aquests individus del quadre. I en canvi no els sociabilitzem d'aquesta manera, els nens. Mm. Quantes vegades hem sentit allò de no ploris, no demostris, no et comportis com una nena, fins i tot.
0: Però encara ara? Molt?
2: Potser no d'una manera tan explícita, però jo crec que sí, que continua passant. Perquè d'alguna manera els referents han estat aquests i això necessita unes quantes generacions per canviar, no? Aquesta necessitat constant de validar-se com a home. Per això diem que la masculinitat és més fràgil, no? A la vegada que més rígida, perquè hi ha una construcció de la identitat des del no siguis. Des del no siguis com una dona, no siguis vulnerable, no demostris això i allò. Hi ha com unes normes molt rígides de què és el que no has de ser. En contraposició, el que se'ns explica a les dones que és el que sí hem de ser, no? Hem de ser dòcils, hem de ser obedients, hem de ser desitjables, hem de ser femenines, no? Sigui el que sigui que ser femení. Mm. Aleshores, aquesta necessitat constant de demostrar, aquesta necessitat d'execució, de ser actiu, de no ser l'element passiu... Tu em deies, estan molt tranquils aquests homes del quadre. No estem habituats a això, l'home és l'element actiu. I quan estan passius i relaxats, i especialment entre homes, és una altra qüestió que els és vetada als homes, no? Aquesta emocionalitat o aquest contacte més íntim amb
0: la paraula que
2: iguals.
0: Tenim nosaltres, sororitat.
2: En el cas dels homes no existeix.
1: I això fa que segurament els homes, a diferència del que es pot arribar a creure moltes vegades, que tampoc puguin disfrutar plenament i lliurement també de la sexualitat.
2: Clar, és que això quan ho portes al terreny de la sexualitat hi ha, per exemple, qüestions relacionades amb les fantasies. Sabem que en les dones les fantasies homosexuals són superfreqüents. En canvi, en els homes no tant. La pregunta que jo em plantejo és, realment no són tan freqüents o ells no poden confessar-les, aquestes fantasies, perquè col·lisionen amb el seu constructe de masculinitat?
0: Mm. És que mai les confessen.
2: Perquè això et posiciona en un lloc en el que deixes de ser tan home. Okay. És que existeix aquesta cosa de ser un home de veritat. Què és ser un home de veritat, no?
0: Què és ser un home de veritat, clar.
2: En canvi, a les dones no se'ns amenaça amb aquest tipus de missatges, no? El fet de que una dona expressi fantasies homosexuals o fins i tot experiències homosexuals o curiositat homosexual no minva la seva feminitat. Mm. En el cas dels homes no és així. Per tant, afecta les fantasies, afecta la curiositat per determinat tipus de pràctiques. Pensem, per exemple, en tot el que són pràctiques relacionades amb la zona anal i perianal, que és una zona supererògena. Mm. A les dones això ens està permès, novament, perquè no col·lisiona amb la feminitat. En canvi, en el cas dels homes, molts perceben qualsevol curiositat o qualsevol exploració en aquest sentit com...
0: Perquè s'apropa a la paraula homosexualitat.
2: Correcte. I la paraula homosexualitat sembla que sigui incompatible en el fur intern de molts homes, amb aquest home de debò.
1: Que també posa en alguns moltíssima pressió a l'hora de pràctiques sexuals amb la seva parella, habitualment si són dones, que no rendeixes, no? El que se suposa ser un home al llit, també, no?
2: La pressió d'execució, no? Que també és molt més intensa en ells. Si l'home no aconsegueix que la dona arribi a l'orgasme, que fixeu-vos que la construcció en si mateixa és absurda, no?
0: Estranya.
2: Com si l'orgasme de la dona depengués de l'home. I això hem arribat a portar-lo a un lloc,
0: no?,
2: tan ridícul que a vegades la dona acaba fingint un orgasme per no vulnerar la masculinitat d'ell. Que és ja d'un nivell de retorcimiento, no sé com es diu això en català, mental, terrible, no? Però perquè aquesta pressió de rendiment existeix sobre l'home. I una altra qüestió que també succeeix, que és la pressió estètica. Els homes no és que no la pateixin, òbviament és més intensa, molt més potent i molt més universal en les dones, però els homes, i cada vegada més, també en tenen. El que passa que no tenen espais per expressar-la. Les dones ens podem queixar d'això obertament.
0: Sí.
2: I això...
0: Perquè ells tampoc s'ho confessarien entre ells.
2: Això no s'ho dirien entre ells. No es diuen... Carai, m'ha sortit una mica de panxa i això em fa sentir menys atractiu o em fa sentir més...
0: No imagino dos amics dient-se això.
1: Cal mirar el gimnàs,
0: el gran mirall de la societat.
1: La competència física que hi ha... que en el gimnàs jo crec que sobretot es sol veure més entre homes que no pas entre dones.
2: Però perquè les dones ens podem expressar amb aquesta inseguretat sense que això ens qüestioni qui som, no? Sense que això suposi, diguéssim, un atac a la nostra identitat. Però és que això ha portat a l'extrem més absurd, si voleu, i més greu, és que els homes consulten menys per qüestions relacionades amb el seu cos i relacionades amb la salut al metge.
0: Clar, és a dir, quan tu tens parelles, parla ella, vols dir.
2: No, vull dir que els homes van menys al metge per una qüestió de dolor, per exemple. Perquè s'entén que com a home tu has de ser més capaç de tolerar-ho.
0: Val.
2: És a dir, hi ha menys capacitat d'admetre la vulnerabilitat.
0: Però en cas de consulta sexològica, que els tens, també probablement, si hi ha algun desajust, ella té més facilitat en explicar-ho que ell...
2: És que normalment venen les dones, en primera instància.
0: Ah, clar.
2: És a dir, jo amb 20
1: sempre,
2: anys...
1: Sempre, habitualment, solen ser elles les que demanen ajuda primer.
2: Les que venen habitualment són elles. En un percentatge, què et diré, d'un 30% ve la parella ja en primera instància, la major part de consultes són d'una dona, tingui o no tingui parella, que ve sola, i és excepcional que vingui l'home en solitari.
1: Jo, hi ha un capítol també que igual no hi haurà temps, que és com afecta això la masculinitat a la comunitat, en el cas dels homosexuals, les relacions que tenen els homosexuals, que dins d'aquí també la masculinitat afecta molt, perquè hi ha aquestes etiquetes, actiu-passiu, el que és més home, el que és menys home, i aquí també pot ser que pot semblar que no hi hagi aquesta pressió perquè no hi ha l'heterosexualitat,
2: però també hi és.
1: Però hi és i molt.
0: Però es diu així, qui és el més home dels dos? S'arriba a dir, verbalitza així.
1: S'assumeixen certs rols, certes maneres en el que hi ha, fins i tot hi ha categories entre els homes homosexuals segons l'aspecte físic, no? La pressió estètica, aquesta que deies...
2: I segons la manera d'expressar-se, no? En el cas dels homosexuals hi ha un altre element que també entra en joc, que en les parelles heterosexuals no hi és, que és... o no hi és d'una manera tan intensa, que és l'expressió de gènere. Fixa't que en el cas dels homosexuals tenim una paraula en concreta per definir aquelles persones que tenen una expressió de gènere més femenina, que és la pluma. I aleshores diem, aquest és homosexual i té pluma, aquest no té pluma, és el que és més home, hi ha tots aquests estereotips que també en la intimitat poden jugar passades molt, molt malvades.
0: De totes maneres, Raquel, tot això està canviant amb aquestes sèries, jo que hi ha machos alfa, no?, que juguen tant amb la deconstrucció, no?, de l'home, i que fan aquest curset, no?, per ser més sensibles. Hi ha canvis, realment? És a dir, tu portes molts anys, deus haver vist l'evolució.
2: Sí, jo penso que hi ha canvis molt evidents, hi ha molt camí per recórrer, ens queda moltíssim.
0: Sí, patriarcat es filtra per tot arreu, com queda clar.
2: I en formem part, i necessitem un parell de generacions ben bones per començar a fer net. Però el simple fet de que existeixi una sèrie com Machos Alfa, que tu pots dir, m'agrada més o menys com està filmada, com està interpretada, però són uns estereotips tan reals,
0: és que li dona la volta.
2: Que està molt bé que se'n pugui parlar, no? I està molt bé el paper del que pressiona per deconstruir-se i que fins i tot ho porta al paroxisme, no? I ho porta a un punt que ratlla el ridícul a vegades. Jo crec que això en si mateix il·lustra que la societat està canviant en aquest sentit. Que la consulta tinguem parelles de 50, 60, 70 anys que estan intentant fer un canvi en aquest sentit, és impensable 30 anys endarrere.
0: Quin primer consell els hi dones?
2: El primer que hem de fer és una mirada endintre i veure d'on venim, quina és l'educació que hem rebut i quins són tots aquests estereotips i dogmes que ens habiten i que no en som conscients. Perquè, certament, si no deconstruïm, no podem construir una realitat nova.
0: Clar.
2: Però, en aquest sentit, volia avui trencar una llança a favor dels homes, no? I d'aquesta masculinitat que sempre la veiem com una masculinitat avassalladora, que s'ha de destruir. I és cert que hi ha molts elements de la masculinitat que han estat tòxics per les dones, però hi ha una part d'aquesta masculinitat construïda històricament que també és molt nociva per ells mateixos.
0: És que m'he apuntat la paraula, Bueno, has dit masculinitat més fràgil. Mm. Que important. Raquel Tulleuda, fantàstic. Busqueu aquest quadre que és preciós de la Sílvia Slate. Com es diu? Has dit
2: el quadre del Bany Turc, el Bany Turc. I l'original, el d'Ingres, també es diu el Bany Turc.
0: Molt bé. Te'n vas a veure el Barça?
2: No.
0: Entre homes?
2: Jo soc molt poc futbolera. No m'interessa gens ni mica.
0: Sabia que diria això. Clar, per acabar amb la masculinitat. Gràcies, Tulleuda.
2: A vosaltres.
0: I nosaltres ens retrobem demà, que hi ha futbol. Partit importantíssim.
1: Barça Atlético, Carrusel, ara comença. Sí. Ja hi ha en Jordi Martí aquí.
0: Jordi Martí, t'has perdut. M'he vingut abans i parlaves amb la Tulleuda.
3: Podem estar tot. Després ho recuperarem.
2: El pròxim dia el convidem.
3: Això mateix.
4: A la cadena SER, al balcó, amb Anna Puigvoltes.
5: Sacsejar la història. Transformar la fotografia. Visita l'exposició de la col·lecció Fòrum al Museu d'Art Modern de la Diputació a Tarragona, una de les mostres de fotografia més rellevants del país. Més info a dipte.cat/MAM. Diputació de Tarragona, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.
6: El 31 de juliol, 1 i 2 d'agost, els 40 i els 40 Clàssic, al Festival Jardí de la Boella. Abans dels concerts, el ritme i la música ho posem nosaltres. Tots els èxits dels 40 de la mà de l'Adrià Ortega i només els teus números 1 dels 90 i 2000 dels 40 Clàssic amb el Sergi Sánchez i Adrià Soler. 31 de juliol, 1 i 2 d'agost, Festival Jardí de la Boella, a només 10 minuts de Tarragona i Reus.
7: Abans el TNC havia interpretat grans personatges, la Violet d'agost o la Rosa Priori, de dissabte, diumenge, dilluns. Al Condal, una jornada particular amb Josep Maria Flotats, però va ser a Lliure on més la van poder veure, i va ser des dels inicis. Va participar en més de 40 muntatges. Val molt la pena entrar a l'Arxiu Lliure, on hi ha un munt de fotografies de la seva trajectòria. En el seu funeral, Sergi Balbel va dir d'ella: "Sempre has estat, ets i seràs la millor. La millor en tot. La millor actriu, la millor persona, la millor dona, la millor amiga, la millor bèstia damunt dels escenaris, damunt la faç de la terra." A Barcelona hi ha una plaça que du el seu nom, la plaça Anna Lizaran, al barri del Fort Pienc.
8: SER Catalunya, al costat de les arts escèniques.

0: Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu. Aquí a Catalunya a l'estiu som molt de platgeta. Però també tirem cap a la muntanya. Som de quedar-nos a ciutat, que no hi ha ningú i és quan s'hi està més bé. O a l'oficina, per l'aire condicionat i perquè es treballa millor.
1: Sigui quin sigui el teu estiu, la millor manera de començar el dia és amb l'Aquí Catalunya. De 8 a 10, notícies, tertúlies, entrevistes i tota l'actualitat des de diversos punts de vista.
0: Aquí Catalunya, edició estiu. Amb Laura Estrada, a SER Catalunya.
2: A la cadena SER. Al balcó. Laura Polo Dalfó.
3: Avui al balcó, tertúlia amb Llucia Ramis, Joan Bordeus i Nemrod Carrasco, on conversarem amb Lluís Nacenda, que és el nou director del Museu del Disseny, i analitzarem també les noves dades dels preus del lloguer.
2: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.